0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. (93) 792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, la primera. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Tirinanarà.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la caixa tonta.
1: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
2: Clarito y poco a poco.
3: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
4: Y esa es la noticia.
5: ¡Qué gentuza, qué mierda!
6: Me toca un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
7: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
8: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
9: ¿Que no sabes si qué?
5: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
5: Adiós.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
12: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
13: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
12: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
13: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
12: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
13: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
12: Daima, es tanqui papereria.
13: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
12: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
13: 93 792 5344.
0: Ràdio Arenys.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
14: Estirar-me una estona i, per fi, relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu particular. Capítol 6. Espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: que m'estic definint, m'estic...
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana... No ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius. I en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa. I el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, no, no. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espalmeta, la Santíssima Trinitat a casa meva sempre encesa, sí, sí.
2: No? I nosaltres ens seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això ho deien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, que ja té, ja, el que fan ja és encendre espalmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no és tant les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això és una cosa, no, que penses, què vol dir, que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no?
3: Personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que ja que tenen drets...
3: Protagonisme total,
2: no? Exacte, no?
3: El sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem quin dia
2: vius. En aquest
3: cas,
2: més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperer de casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem parlant de mil·lennis,
3: sí, sí.
2: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat... Bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir-los, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que a un adult.
3: Clar, no,
2: és important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens,
3: clar,
2: no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
2: exacte,
3: superinteressant.
2: Exacte, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Començar a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que es, directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li comptem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico però, després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina, en aquest cas Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí, que tothom la coneix a vegades pel... allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centreeuropeu, que volia dir, ella parla, no, d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora
3: la torta
2: del
3: de
2: postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure... No?
3: Però després fa més il·lusió veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és... la patent és d'un americà que es deia William A. Birnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina... a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja...
3: Sort que tinc
2: al final jo. Són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja ho deuria... Alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: Que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió i dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, o... sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893, la Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good Morning.

0: No els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
1: Ah, no?
0: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
1: Mal fet.
0: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any amb drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
1: Uah.
0: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
1: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
0: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jen Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
1: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
0: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
1: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
0: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, bé, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
1: I ja com... estaves, no?, amb aquest mood de
0: sí,
1: patir.
0: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
1: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc. I tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Durant, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra, sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no? Sinó...
2: Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i...

0: realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no? Puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
1: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
0: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continuo amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
2: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram, sisplau.
0: No, si sobre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el seminari... A Barcelona, la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de la ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen... que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pelin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant, aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deix de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, delita una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
2: sí,
0: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper. Llavors, n'has de saber.
2: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, no, és surrealista, sí, però vull dir, sí, que...
0: És un altre
2: segurament
0: tipus de...
2: Segurament no faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, sí, és un fumaig de tota la vida, totalment i absolutament.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar els funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de La Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa, avui he agafat i manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, eh? I estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens van portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, eh? Menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinga, hem de tornar a casa, i per altres ha sigut el vinga, va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu. Busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat. Com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí, eh? Ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo, tant perquè, de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, La Fúmiga, ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo pobre. Igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenants... Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És que formes part de la cadena tròfica, de la sí, la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia.
1: Ui.
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò de transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696 16 46 65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre i donar-nos algun remei per evitar que les cuques ens entrin a casa, doncs també els vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tota cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es tenen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, 2 hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Sarrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Sarrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que tenen el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard, van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest top ball. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I esta primera connexió amb Terres Lleidatanes, com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No, no marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plater d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una de, o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DEO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat, vaja, en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar aquest pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, que els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Et dono més temps perquè amplies aquest argument que t'explicaves.
5: cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el Plater el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el Plater, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
0: Teresa,
1: vale, fantàstic.
0: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem amb aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? I llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que veguin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més tots els detalls, connectant, i ho fem amb Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Però aquesta nit hi seràs,
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que...

0: que cuento, eh?
1: És allò com el Rosari de l'Aurora.
0: I tant, eh? I tant, seguríssim.
1: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, eh? Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, en no catall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
0: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
1: Poca.
0: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits.
1: No, però a casa pitjor.
0: Sí, això també és
1: veritat. De manera que... en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
0: I tant, i aquestes sessions que feu així amb Gugondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una Gugondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
1: Mira, la de Llon... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et miren a tu. Uh-huh. a mi, eh?
0: Sí,
1: o
0: al
1: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la Gugondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la Gugondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu, i si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
2: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
0: Digues, Núria, i tant.
2: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
1: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
2: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
1: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo.
2: Clar.
1: Vull dir, com, a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
2: I els petits són més bons receptors que els adults?
1: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten. Que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
2: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
1: Sí, o no.
0: Fan veure que et senten.
1: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
0: Fas que examen, després.
1: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, clar, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, eh? Mm. De vegades a 5, però de 4 anys en avall... Que

0: Gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores, si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, oh, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
1: Clar, ja ets de la família. Eh? Albert, sí. I al revés, ja paro de preguntar, Oriol? Escolta,
2: no, només... No, tranquil,
1: què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
0: Que hi passin coses, que hi passin coses. Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, eh? Descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los. Però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
2: Tenim res, un poqueta estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs... De crits,
1: sí. Albert. M'encanta.
2: T'encanta, veus, com t'ho dius, ja, ho sabia. Ja,
0: sí,
2: ho sabia,
0: sí, no, i té tota la coherència, aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, en fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dient cada crit que es fa.
1: Mm-hmm. Que xulo.
0: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
2: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
1: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateix el micro. No ho fem.
2: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser.
1: Doncs anem tancant ara si l'entrevista... Albert, saluda, tanca tu, Oriol, si vols.
2: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Arenys
2: de
1: Contes.
2: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, a cridar i a escoltar contes.
1: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
2: Vinga,
1: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
2: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxeu massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys és entreteniment.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys és informació.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
10: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, Ares Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no. N'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: No condiciona la vida, per la part de Déu, no pot ser això. No, no, no, no, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat també.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui que la posem, realment funciona bastant.
1: Mm. Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que havia apuntat jo també. Tenir, posar, sí? tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que sí, és molt bona opció. Jo no l'havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la,
1: o sigui,
0: trencant-te la pell.
1: No, no, no. És a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una
0: marca. Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: I me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé. Allò que vols dir que claves la ungla i queda
1: Correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Si tu fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més, pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fabra, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé. Correcte. O bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta
1: també,
0: elèctrica.
1: La raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... Bueno, que molesten molt, però...
10: Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
11: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que... m'estan picant com 5 per dia.
12: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el castany millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
13: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
14: Jo no sóc amigues dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
15: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
16: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de meitats de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
16: Sí, ara entrarem segurament amb el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca doncs, pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, diferent, però sí que a nivell de maresmes tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssor de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
17: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència. Baixa la compra d'antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o 1 any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem el tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
18: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per el mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades per, que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
18: Normalment la profilaxi és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat, fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
19: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
19: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diu que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada. I avui nosaltres, per això, hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
20: Hola, bon dia.
19: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
20: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serra de la Litoral.
19: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
20: Doncs aquí 362 hectàrees.
19: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
19: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
20: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
19: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
20: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi, vull dir, doncs la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també. Vam començar molt forts Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26, amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
19: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
20: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja de magnitud important, ens van donar una zona ja cremada, però colindant amb una zona verda, que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació, i a tots ens esperen a casa.
19: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
19: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
20: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Sí, no podem baixar la guàrdia, realment.
19: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també, a vegades, quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura, i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo, i sobretot de com no posar-nos en risc?
20: A veure, en aquests moments, és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serralada Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
19: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
20: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
19: El que vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
19: Oh, i tant, sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
20: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més, ja et dic, és un projecte que hi crec que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, i que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
19: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja vau haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
20: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No ho veiem, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
19: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
20: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Mm-hmm. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
19: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
20: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam, el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
19: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí. Ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
20: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3... i en municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses en internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres. Mm-hmm.
19: Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
20: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per a ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
19: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
20: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
19: sí,
0: teniu de tot a Premià,
19: canviant.
0: Molt bé.
19: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
0: Fins demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
2: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
21: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que, en tot cas, seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
2: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara, la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
22: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenim la llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? I que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
3: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
22: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
21: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posats a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues, són aquestes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensió molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
2: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanà són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
21: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen, doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos. Doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria... O sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia. I per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera. I són estos telers, la tecnologia són estos telers.
2: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanà és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser el final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
21: va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està volgudament, intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
2: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
22: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els 3 dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
2: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Vaja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, vaja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
1: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador

0: ni fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranchero, no? Que sí, es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
1: Aquest home era el que normalment era sempre el que se'n cuidava, de que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bord d'allà, i un quilo de cebes, iau, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem per el ranxo bordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem els ingredients eren estos, ja no hi havia més a una barca.
0: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
1: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, ja triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
0: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí, no hi havia ningú,
1: Jo et vaig a dir-te que els suquets que fèiem nosaltres a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, doncs jo no m'ho he menjat allò, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que d'una a l'altra feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allà sortia un suquet que allò era una i si feies del caldo, doncs no cal dir-ho.
0: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
1: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports pues, com a Ruga, Segur, Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Però després vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
0: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, al sí, gran, no?
1: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a enterrar. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors no, perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
0: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella, ei, com ho fas? Què hi poses?
1: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims i encara es tornen, bueno, tots els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. Jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, uns 5 o 6 serrans, us ha quedat, però és que estava tan estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo, i boníssims.
0: L'important és que no es perdi, no?
1: Sí.
0: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
1: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, arria. Però el peix fresc, de la salsa al costat, o no cal. Rajoli a la bau. Iau.
0: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda.

0: L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
1: Avui treballo, avui
0: Sant
1: treballo.
0: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
1: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
1: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
1: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre de lo que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
1: Doncs sí, està ara mateix, fins aquest cap de setmana, és dansa en el Poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
2: També les propostes de cultura i paisatge i amb l'Aplec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar l'Aplec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedratosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
1: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bona festa major, companya. Fins demà.
1: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia. I hola i adéu.
3: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
3: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar-lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
3: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que les que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
3: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes
3: quatre totxanes. Allà seria una altra opció.
0: També. Mira, m'agrada.
3: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua. Sí. Una nota d'àudio a la nostra WhatsApp, que és el 696-1446-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
3: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: La xarxa de comunicació local. Sa cosa està que crema.
1: Ràdio Arenys. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930-234-522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
1: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc Sobre les Vies, Balàfia, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindrà la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques. La por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també en saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessi la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha, es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio te la transportava com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta, quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi, jo no ho sé... És que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: reaching hard, boy. Ties you made, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan van descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. Yours of Vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien o emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un caballo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Grup Amèrica. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc. Era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

que aquí es va dir Todo lo que tengo, el grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat els anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc, i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar. Jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans

grans. El tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible. Però, paral·lelament, em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. Anything you want. You got it. You got it. Roy Orbison. Anything you need. You got it. Abans, Batiato. Anything at all. You got it. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians, com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ràdio Arenys.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
2: 93 792 5344.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets del Serrallo, segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.
4: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Hat of Gold. Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació...
1: Keep me searching for a heart of gold.
0: ...amb els sentiments.
1: Keep me searching and I'm growing old.
0: Estava pensant que un record d'amor...
1: Keep me searching...
0: ...també s'assembla a l'amor.
2: Sí.
0: També és una joia.
1: I've been a miner for a heart of gold.
0: I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original... ...tan fantàstica que es feia des de Barcelona als anys 70... Sonaven petits tresors, com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. És clar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. De Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé, o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker.

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

I si tu no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop per gent com tu, amb sensibilitat musical. I malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena, quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no? Amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars. I tant.

King of Hearts eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? No.

0: convençut que ja seríeu la crosta.
1: Ràdio Arenys.
2: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
4: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
3: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 19 d'agost i l'actualitat passa per anunciar-vos que els pisos de lloguer assequible al Bareu es lliuraran el pròxim 9 de setembre. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia, així ho ha anunciat l'alcalde, que també ha avançat que dels 46 adjudicataris inicials, 15 han renunciat al pis per motius personals o per no complir els requisits establerts.
1: D'altra banda, us explicarem que l'Ajuntament d'Arenys de Mar reactiva un dels dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
2: Des d'aquest agost està operatiu el punt situat al pàrquing del Pavelló i el govern treballa per posar en marxa el de la Peralta de la Riera a la tardor.
1: I la Fundació Maresme impulsa la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat.
2: Una iniciativa que impulsen davant la manca de places als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca. La campanya pretén recaptar fons i obrir un nou centre per al curs 2027-2028.
1: I us hem d'explicar també que la previsió de mala mar ha obligat a ajornar la sessió prevista per aquest vespre de l'Arenys de Contes.
2: Avui els contes a càrrec d'Esbo Teatre s'havien d'explicar a l'embarcació marinada. El que sí que està previst és la campanya de donació de sang al Calissai entre les 4 i les 8 del vespre.
1: I acabarem parlant d'esports avui de rem, perquè la Federació Catalana de Rem ha concedit a Arenys de Mar l'organització de la primera regata de la Lliga de Llagut Català, que serà el pròxim 4 d'octubre.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. La signatura dels contractes i l'entrega de claus dels pisos de lloguer assequible del Bareu serà el pròxim 9 de setembre. Ho ha anunciat l'alcalde Stanis Fors, qui ha explicat també que dels 46 adjudicataris, 15 han renunciat al pis per qüestions personals o per no cobrir amb els requisits establerts en les bases.
2: L'Ajuntament va sortejar en un acte públic 46 dels 50 pisos de lloguer assequible. El sorteig es va fer per cada tipologia d'habitatge: mobilitat reduïda, menors de 35 anys, majors de 65 anys, famílies monoparentals i contingent general. A més dels adjudicataris, es va establir una llista d'espera. Després del sorteig, algunes persones han renunciat a l'habitatge on no han pogut acreditar que complien els requisits. En aquest cas, el pis ha passat al següent de la llista, ho explica l'alcalde Stanis Fors.
3: Ha sigut un 33% de gent que ja ens ho veiem a venir, això ja són xifres normals. No és estrany que passin aquestes coses. Les circumstàncies són gent que ha perdut la feina, gent que tenia una parella i que comptabilitzaven els dos, gent doncs, que ho ha deixat i directament ara no vol un pis, gent que ja en aquest temps ha trobat una altra oportunitat, gent que s'ha comprat un pis mentre, gent que passa dels ingressos perquè ha trobat una bona feina, o gent que directament doncs, ni ha contestat i no se l'ha pogut ni localitzar.
2: D'aquests 50 pisos, 4 es reserven per a serveis socials. L'alcalde ha avançat que les bases per accedir-hi ja estan preparades i que està previst signar un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme aquest setembre perquè pugui fer-se l'adjudicació. En aquest cas, els pisos s'adrecen a famílies amb recursos econòmics específics que tenen una sol·licitud d'habitatge de protecció oficial i l'adjudicació es farà per ordre d'antiguitat a la llista d'espera.
3: A principis de setembre ja ho tenim tot preparat. Assignem conveni amb el Consell Comarcal. Els requisits d'accés compleixin un mínim de 3 anys d'empadronament, que tinguin entre 3 i 6 membres, que hagin ja sol·licitat l'HPO, tinguin uns ingressos a partir de 12.500 euros, directament doncs, hi ha una llista de gent i si acrediten a sobre doncs, que són monoparental o nombrosa o tema de violència masclista, ja anirà per ordre de llista.
2: Els pisos tenen entre 2 o 3 habitacions, una superfície útil d'entre 65 i 85 metres quadrats i un preu de 7 euros i mig per metre quadrat. Els més petits costaran uns 633 euros al mes i els més grans uns 747. A aquest preu cal afegir-hi 3 euros i 70 cèntims per metre quadrat per la plaça d'aparcament. El preu inclou també les despeses de comunitat. El contracte de lloguer serà per a 7 anys i es renovarà automàticament sempre que l'adjudicatari continuï complint els requisits per accedir a l'habitatge.
1: I altres notícies, perquè s'ha reactivat un dels dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Des d'aquest mes d'agost està operatiu el punt situat al pàrquing del Pavelló i el govern treballa per posar en marxa el de la part alta de la Riera ja a la tardor.
2: Després de molts mesos, l'Ajuntament ha pogut posar en funcionament aquest punt un cop ha aconseguit augmentar la potència necessària. En un primer moment es va fer tota la instal·lació i va estar operatiu el punt de recàrrega del Pavelló, però es va haver d'aturar després que el seu funcionament deixés sense subministrament elèctric la instal·lació esportiva. Ara s'ha pogut reactivar i s'està a l'espera que a la tardor es posi en marxa el de la part alta. No obstant això, el regidor de Mobilitat, Domènec Massuet, reconeix que ha estat un procediment molt llarg.
4: La veritat és que ha sigut, diria, més, quasi més penós que complicat. Funcionaven a molt baixa potència, perquè si donaves una potència, la potència que tocava, doncs llavors no hi havia prou potència pel pavelló i saltaven els ploms. I entenc aquí a aquesta de la Riera, l'alçada Mare Paula, com que és una zona més residencial o de més densitat residencial, entenc que no es podia ni tan sols posar a baixa potència.
2: Tenint en compte l'augment de les vendes de cotxes híbrids i elèctrics, Domènec Massuet diu que l'objectiu a llarg termini és ampliar els punts de recàrrega a la Riera.
4: A l'alçada del Condis ja es va arribar a un acord amb Interparking perquè instal·lessin també un carregador doble allà davant del Condis, a l'alçada del Xiprer Rigal, diguéssim. Van pensar fer-ho allà perquè ja tenien fet com una escomesa i era més fàcil. Llavors es vol posar un a l'alçada més o menys entre el Calissai i el Xifrer, un entre la zona Mercat i plaça de l'Església i llavors un per baixa de la Riera Ajuntament.
2: El punt situat davant del supermercat Condis l'assumiria l'empresa adjudicatària de la zona blava i la resta de punts els instal·larà el mateix ajuntament. El govern preveu que la inversió es pugui fer gràcies al pressupost de l'any vinent. Pel que fa al funcionament dels punts de recàrrega, els vehicles hi poden estacionar un màxim de 2 hores i amb rellotge horari.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim amb més qüestions ara comarcals, perquè la Fundació Maresme impulsa la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat. És una iniciativa que es du a terme davant la manca de places als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca. La campanya pretén recaptar fons i obrir, en aquest cas, un nou centre pel curs 2027-2028. Ernest Arranz, bon dia.
8: Bon dia. La Fundació Maresme afirma que el pròxim curs encara restarà alguna plaça a municipis com Tiana o Vilassar de Mar, però de cara al 2027 l'entitat no donarà l'abast en cap dels 5 centres. És per això que la Fundació no podrà absorbir la gran quantitat de joves que surten cada any de centres d'educació especial. En dona més detalls la cap de premsa de l'entitat, Lídia Ruiz.
9: No tenim places. Nosaltres vam inaugurar el 2023... Vam crear un nou centre ocupacional a l'Avinguda Gatassa. Aquest centre ocupacional ja està ple i tots els centres que tenim, que en tenim un total de 5, doncs els tenim totalment ocupats. Què passa? Doncs que aquest any encara, però l'any 2027, tornaran a sortir moltes persones amb discapacitat de l'Escola d'Educació Especial. O sigui, aquestes 60 persones que ja tenim actualment se sumaran les que generin l'any que ve.
8: El nou centre ocupacional tindria un cost de 800.000 euros, dels quals l'entitat ja en té 300.000. És per això que han impulsat una campanya anomenada Error 404, centre ocupacional no trobat, per recaptar així 500.000 d'euros i afrontar l'adequació de l'espai. La campanya es pot finançar a través de patrocinis, apadrinaments o donatius.
9: Nosaltres estem negociant i estem parlant amb tots els ajuntaments de la comarca per trobar aquest centre ocupacional que ens manca. Té un cost, una previsió d'uns 800.000 euros i nosaltres tenim uns 300.000 i estem amb aquesta campanya buscant arribar a aquests 500.000 que ens manquen per poder assolir doncs, tot, no? La reforma, l'adequació de l'espai, etc, etc.
10: La cap de premsa ha remarcat la importància d'aquests centres, ja que hi ha moltes persones amb discapacitat intel·lectual que acaben l'etapa escolar i no poden endinsar-se en el món laboral. Amb aquestes teràpies ocupacionals desenvolupen habilitats comunicatives i milloren també les seves relacions amb la societat. La Fundació Maresme cuida tots els discapacitats dels municipis de la comarca. En el cas d'Arenys de Mar, tenen operatiu el CEDIAP, un centre de desenvolupament i atenció precoç situat als mòduls de Can Nadal, amb la mirada posada a traslladar-se a la Roureda.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim amb més qüestions, perquè la previsió de mala mar ha obligat a ajornar la sessió prevista per aquest vespre de l'Arenys de Contes. Avui els contes, a càrrec d'Esbo Teatre, s'havien d'explicar a l'embarcació La Marinada.
2: Albert Estengre, organitzador del festival, ha comentat que el patró de la Golondrina ha fet aquesta recomanació i per això s'ha passat la sessió d'avui a dimarts vinent. Serà una setmana amb doble sessió, ja que dimecres vinent es tancarà el festival també a La Marinada.
11: Malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la Golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve. L'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la Golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li han fet cas.
2: La sessió es farà dimarts vinent a la mateixa hora que s'hagués fet avui, és a dir, a les 7 del vespre. Així es podrà fer l'explicació del conte, tal com està previst, des de dalt de la Golondrina, podent contemplar la façana litoral del Maresme.
11: No és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tot el si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguint una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte que sempre és maco.
2: Abans, però, es fa una altra proposta cultural sorgida d'aquest festival de contes anys enrere. És el tradicional concurs de crits que es fa diumenge a les 7 del vespre a la nova zona coberta de la Riera.
1: I més propostes, en aquest cas, al Banc de Sang i Teixits. Ens visita avui i també dissabte a Arenys de Mar. L'objectiu és incrementar el número de reserves per revertir la davallada de donacions durant l'estiu. S'instal·laran aquí al Calissà i a la tarda entre les 4 i les 8 del vespre i dissabte serà al matí de 10 a 2 del migdia.
10: Amb el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que donar sang és una acció que no fa vacances durant aquest període i, per tant, anima la ciutadania a continuar sent solidaris. Sílvia Delgado, tècnica promotora del Banc de Sang i Teixits, explica que l'objectiu que es marquen és arribar a les 80 donacions entre els dos dies.
12: Fet, per exemple, com aquí a Arenys de Mar, alguna campanya extraordinària, a part de la que ja tocaria, no?, de manera regular, perquè justament a Arenys venim cada mes, aquí a Arenys estem al voltant d'uns 40 donants, és la mitjana que fem, i més 40 de la campanya extraordinària estaríem molt contents.
10: Aquests dies el Banc de Sang i Teixits ha impulsat campanyes extraordinàries en municipis com Arenys de Mar, que tenen segones residències i incrementen la població. Qui vulgui donar sang o plasma pot demanar cita prèvia a través del web del Banc de Sang i Teixits.
5: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: I avui parlem de rem perquè la Federació Catalana de Rem ha concedit a Arenys de Mar l'organització de la primera regata de la Lliga de Llagut Català. Serà el pròxim 4 d'octubre amb una regata de llarga distància i que portarà a Arenys de Mar una vintena d'embarcacions.
2: El Club de Rem d'Arenys cada any sol organitzar una de les proves de la Lliga Catalana de Llagut Català, però habitualment era una de les darreres jornades de competició. Aquest any han apostat per demanar l'organització de la primera o la segona prova i la Federació Catalana els ho ha concedit. Dani Ribó, president del Rem d'Arenys, destaca que organitzar una de les dues primeres regates és més fàcil tècnicament.
13: Dos últims anys estàvem fent la de les últimes, una prova que té un format de quatre carrils, que té una complexitat tècnica també a l'hora de muntar el camp de regates, i aquest any hem decidit que, per descansar també nosaltres una mica, demanaríem la primera o la segona, que són les regates de llarga distància, que són una mica més fàcils de muntar al camp de regates i així també una mica més tranquils.
2: La federació també ha promès suport tècnic al club per organitzar la regata. Des d'Arenys ja han rebut la notícia amb satisfacció. A més, Dani Ribó apunta que a principis d'octubre pot ser un bon moment per fer la regata i tenir el mar en bones condicions.
13: En principi és bona època, esperem, com que el mar últimament està una mica així boig, no? Tots els canvis que ja estan ocorrent, que ja sempre hi ha un punt d'incertesa, però en principi hi ha dues coses que ho afavoreixen, no? Que l'octubre, en principi, esperem un mar més o menys tranquil, i la segona cosa és que les regates de llarga distància, al final, segons el que estàvem fent fins ara, és una barca surt darrere de l'altra, no? I ha d'anar a fer un triangle, que nosaltres li diem el triangle d'Arenys, tres boies, donar dues voltes i són els 4.000 metres. La ona aquí tampoc no interfereix tant, perquè no és qüestió d'anar a les quatre barques en paral·lel i no hi ha tantes ciabogues.
2: En cas de mal temps, la Federació Catalana ha anunciat ja aquest any que si una regata no es pot disputar per la previsió d'onatge, es traslladarà la prova al Canal Olímpic de Castelldefels.
14: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb el temps. Sergi Càrceles, què tal? Bon dia.
15: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat el control tècnic Martina Calvo i que us hem parlat Oriol Leo, Ernest Arranz i Gemma Roig. Tornem amb més notícies demà a partir de la una. Que vagi bé.
16: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada al carrer Riera del Parafita, número 109. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui els carrers Andreu Curi i Anselm Claver estaran tallats fins les 6 de la tarda i demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins les 12 del migdia i els carrers Andreu Curi de les Escolàpies i Anselm Claver de 8 del matí fins les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
14: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I, si no, doncs, hi has d'anar. És evident que, al final, qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I, per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva, bàsicament, és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda, el fet que sigui gent pobre i, per l'altra, que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat, barreja moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i ve una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he dedicat al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que havia estat primer ministre, i el Comillas, el marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits!
9: Xxxt! Està el nen davant!
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc!
9: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
11: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
12: Mare.
13: Tranquil. No t'espantis.
12: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Si us plau, mareta, no vull marxar. Ui, que no hauré de marxar.
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles li pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De qui parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
5: Què has fet?
3: Deixeu-la, sisplau!
0: Teresa!
3: Deixeu-la!
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no! Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses, en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu

0: laic, que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
1: Això moltes vegades no s'incideix en el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit, amb proves o sense proves.
2: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusellar li envenessin els ulls i, mirant-los, va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

0: El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà vaja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
12: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
10: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
13: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
10: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
13: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
10: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
14: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
10: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
13: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
10: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
13: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
10: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
13: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
10: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
15: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou, es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
10: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts del punt de les 2.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
13: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
10: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
16: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública i Fercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
12: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
16: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
10: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
13: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
17: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants a la ciutat amb el màxim nivell possible.
13: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Boscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
10: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
18: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
10: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al Parc Sobre les Vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
13: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
10: Més detalls en aquesta crònica que duu a Ullei de Ràdio de Judit Castellà.
19: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
20: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
19: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
11: Notícies en xarxa.
10: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
13: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
10: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
13: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
10: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral.
21: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
22: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
21: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
10: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
13: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
10: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
0: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
2: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
0: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
4: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva, tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
0: Cada tractament és individualitzat.
10: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
23: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Alba Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
24: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
23: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
13: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
10: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
25: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
3: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
25: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
10: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
13: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
10: El 9FM, Guillem Sánchez.
5: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
6: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
5: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
10: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
7: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
8: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs, cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
7: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
10: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
9: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forra i Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta Diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullà. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva Diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara, 2 hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols a Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
10: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
1: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
12: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
1: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
10: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
14: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscòpies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
10: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya.
15: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
10: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
16: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
17: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
16: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
26: Of course it was a big opportunity.
27: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
26: Of course, increase every level of the play.
16: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
0: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
16: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol, a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
2: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una...
2: Ràdio Arenys.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
10: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
9: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
10: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
9: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
10: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
9: Daima, es tanqui papereria.
10: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
9: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
10: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
13: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
11: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
14: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
11: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
14: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
11: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
15: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
11: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
14: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
11: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
14: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
11: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
14: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
11: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
16: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
11: El control de sol Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
14: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
11: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
17: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
17: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
11: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
14: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
19: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
11: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
14: El PAI-ENCAP considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
20: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
11: I no deixem Lleida perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, acabat amb 39 joves identificats.
14: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin tres nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
11: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
0: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
21: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
0: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
12: Notícies en xarxa.
11: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
11: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
14: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
11: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
14: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
11: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
22: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
23: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
22: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
24: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
22: Cada tractament és individualitzat.
11: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la Paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
25: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
1: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
11: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
14: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
14: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
11: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
14: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
11: I 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
3: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forra i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
11: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
4: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
5: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
4: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'Ermita del Parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farreny.
11: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la Zona Firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goig i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
6: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent puguin gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que, del beneït que nosaltres diem, no?
2: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
11: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
8: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que la que bellugues lateralment sembla que el bany estigui ballant.
9: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
7: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí, per tal de repartir el programa porta per porta.
11: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
10: 8 concerts amb les entrades exaurides i la...

0: ciclistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
2: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
3: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
3: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
1: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
5: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
4: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
6: Of course, it was a big opportunity.
7: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí, a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxes.

0: de completar la plantilla i també de baixes.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
0: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia. Recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Córdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada, en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels qui van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
2: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
4: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem.
2: Mentida.
4: Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
2: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general a les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
4: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
2: De quina mena de negocis estem parlant?
4: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
2: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
4: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
2: I què hi diu el govern de Collboni?
4: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
2: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne un amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
2: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: calendaris. El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, per robar el consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint. Perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és... des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer l'infermeria d'UCI, etcètera, etcètera, és a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no el tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no?, que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que doncs, estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. PAN és de tot el món. PAN vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el subglobal. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al subglobal. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan d'alguna manera prenem aquesta decisió individual autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michel Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona, doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front, o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser, de moment, més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història amb valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit, les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho molt local, de Barcelona, on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs, l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs, la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfo de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarca en el Festival Portal Blau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no?, doncs, creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè, com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem doncs, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes
2: Sí.
0: transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, no, per nosaltres, ostres, perdona, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i, per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que, en la mesura del possible, a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Queralt Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan Garcia del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé, perdó. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per cert,
2: Doncs,
0: no? Em sembla.
2: sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Peya. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i de la importància que
0: I
2: tenen els
0: tant.
2: espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judit Neddermann amb la Geosimfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li

0: i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals, des de, o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Ten Productions, i la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer, fins aviat.
0: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada, de la Carmina Massot, no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
4: para l'orella.

0: Restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
0: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
0: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
2: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, a banda de la temperatura, ha estat la humitat.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en convidar-te una cervesa.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
5: Allà on ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
6: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar a tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran,
4: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
6: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
4: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
6: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs pues mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
7: al final... La boca orella, no?
6: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
4: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però el taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, el servei del que faci falta.
6: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
4: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. El taller sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
6: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia. Elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho, necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
4: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
6: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
4: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
6: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic, intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs, a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I, per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
4: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
6: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno, I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
7: Així que de moment no ho heu de
6: ningú. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, doncs ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
4: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
6: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
4: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.
1: Rosalía.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
7: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixista rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlant del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.
0: Compartim la música de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
9: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per aportar una estona de diversitat i color. Els estels cauen tan bonics aquí, als peus de la ràdio, que jo per la nit baixo, agafo uns quants i els pujo al dematí per omplir una estona de diversitat i color. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Del llibre Aleshores, de Salvador Espriu, un fragment que diu que no sigui, però, la cançó de l'odi nascuda de la injusta i llarga humiliació. Ara em despengen uns dispiadosos de les forques senyorials de la paraula i cau a poc la clara pluja. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Enllà quedava el remor de les àmplies aigües. En criden el repòs del profund desert. El meu maligne nombre se salva en la unitat. Avui parlarem de Cuba. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre... Les habaneres, de Calella a la

Un dia a l'any, tradicionalment el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella de Palafrugell es converteix en la capital de l'havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que buscaven refugi els dies de mal temps, va trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve del segle passat.

Una tradició que manté el record perenne de la unió entre dos pobles, l'espanyol i el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé s'enneix la sardana, la vanera ens agermana.

N'hi ha prou de donar un cop d'ull a la lletra de l'havanera per excel·lència, el meu avi, per entendre per què Calella de Palafrugell és, per dret propi, el temple d'aquest ritme caribeny. El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i Nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar.

Es té constància documental que a finals del segle XIX existia a Calella de Palafrugell una agrupació musical que incluïa cantades d'havaneres en el seu repertori. A principis d'aquest segle, en un racó del Portbó, autèntic port de Calella de Palafrugell, l'antiga taverna va apostar de Can Batlle i es va erigir en centre de reunió de pescadors que, abrasats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres de les havaneres. Posteriorment va aparèixer el seu avi per refrescar la memòria col·lectiva.

En els primers segles que van seguir a la conquesta i colonització espanyoles, va donar lloc a noves músiques i diferents cultures, fins que a la meitat del segle XIX van arribar a la nostra península amb diferents noms: cançó americana, tango americano o simplement tango.

L'esclavatge va ser un element imprescindible de l'explotació d'Amèrica colonial. Les societats esclavistes foren un conjunt social de persones que tenien com a objecte la compra i venda de persones. El continent havia quedat relativament despoblat per les epidèmies portades pels europeus i portuguesos, espanyols, francesos, anglesos, i van aprofitar el tràfic d'esclaus africans que ja existia per portar milers de treballadors forçats a les colònies.

Va ser precisament entre els segles XVIII i XIX quan començaren a sorgir els moviments abolicionistes als països de cultura occidental. Personatges com el diputat anglès Pifors o l'escriptora estadounidenca Harriet Beecher Stowe van encapçalar autèntics moviments socials de masses i esdevingueren potents generadors d'opinió que clamaren per l'abolició del règim d'esclavatge sobre els altres éssers humans.

Com a capital de l'illa, l'Havana era un lloc de convergència entre tots els vaixells ports d'Europa i Amèrica Latina, mentre durava la llarga estada al moll de passatges i mariners.

Breu història de Cuba. El descobriment mutu amb Cristòfor Colom, quan el descobridor va arribar a l'illa de Cuba el 27 d'octubre de 1492. No sabia massa bé per on anava. Creia que es trobava a l'Àsia, possiblement a l'Índia. Per això li van semblar indis aquells éssers humans que hi va descobrir. Alhora, els indis també van descobrir a ell, però mai, mai no podrem saber què en pensaven.

Després va prosseguir el seu viatge per terres per ell també estranyes i va tornar a la península, a Espanya, precisament a Barcelona i a Cádiz.

Podem dir, doncs, que la vinculació entre Catalunya i Cuba neix tot just en el moment de la descoberta. Una descoberta, d'altra banda, mútua. Fins tot, alguns autors s'han qüestionat la possible catalanitat de Cristòfor Colom.

Després, aquest Colón va tornar en el seu segon viatge i s'hi va endur un capellà català, Ramon Paner, com a home de confiança. El frare, Bartolomeu de les Cases, va parlar molt malament d'aquest clergue perquè no sabia espanyol i parlava català. Mossèn Paner, fins i tot, va estudiar la religió dels indis a Cuba.

La conquesta del territori cubà es va fer per via de colonització, basada en la fundació de viles. El nou poblament va córrer a càrrec d'un extremeny, que es deia Diego Velázquez.

No hi va haver catalans en aquesta empresa, a excepció, potser, d'un obscur poblador, a qui anomenaven Juan Catalán. Aquest nom va quedar escrit al document, però no se sap res més. Inicialment es va fundar una vila, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Santa María del Puerto del Príncipe i Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Es barrejaven paraules espanyoles i paraules arabaques. Havien començat la transculturització.

L'Havana es desenvolupà com a punt de concentració obligatòria de les flotes navals de retorn cap a Espanya. Per tal de protegir la ciutat, es van construir grans fortaleses que avui són l'orgull històric de l'Havana i objecte d'atracció turística.

A l'Havana hi ha una fortalesa del segle XVI, el Castillo de la Fuerza. Va estar capitanejada per Francesc Gilabert, un distingit militar català. Quan va tornar a Catalunya, la verdadera nobleza va escriure aquest llibre, Un discurso sobre la fuente, publicat el 1616. Durant els segles XVI i XVII, Cuba va créixer lentament, lluitant contra corsaris i pirates i defensant-se de les agressions dels enemics de l'imperi que periòdicament assaltaven les seves ciutats.

Amb tot, Cuba viu en pau. Sembra cafè i canya de sucre i cap al 1830 ja n'és la primera productora mundial. A més, és també el primer país exportador de coure. El diner flueix i els cubans es modernitzen.

L'any 1819, O'Farrell, un crioll amb cognom irlandès, estableix el trànsit de cabotatge de Cuba amb el primer vaixell de vapor de l'Amèrica Hispana. L'oncle d'O'Farrell havia estat ministre de la guerra a Espanya. L'any 1837, un altre grup de criolls estableix a Cuba un dels primers ferrocarrils del món.

Espanya sempre ha estat un país de contradiccions. L'any 1837 estableix a Cuba un dels primers ferrocarrils del món, la colònia Espanya i un comerç català. De Miquel Biada estudia l'experiència cubana i decideix establir el ferrocarril a Barcelona. És l'ànima del tren Barcelona-Mataró.

Quan l'any 1848 s'inauguren els 29 quilòmetres d'aquest primer ferrocarril català, Cuba ja en té construït 600 quilòmetres. Només això ja ens demostra el seu impuls.

No obstant això, el sabor català es manté a Cuba. Un comerciant català funda el Gran Teatre de l'Havana, que encara porta el seu cognom. La seva filla, Agnès Peyret, nascuda a Cuba, va ser una de les més notables pianistes d'Europa. A ella li devem la creació del tercer pedal del piano. Un altre català, Jané, fabrica l'únic circ conegut amb carcassa de ferro i que s'ha mantingut fins als nostres dies. Els catalans, juntament amb altres comerciants espanyols, funden la Llotja de Comerç i encara avui se'n pot visitar l'edifici.

Repareix la primera premsa catalana, coneguda des de molt abans a l'Havana. Els catalans, amb una visió a llarg termini superior a la de les autoritats espanyoles, van proposar a Cuba un sistema de govern que, d'haver-se dut a la pràctica, possiblement no hagués evitat la independència, però sí hagués fet menys tràgic el trànsit i hagués unit més Espanya i Cuba.

Pinar del Río sembla la província més espanyola de Cuba. S'escolta poca música caribenya pels carrers. La gent diu cotxe en lloc de carro. Hi ha menys barreja ètnica. Els blancs viuen en una banda i els negres en una altra. La personalitat del poble cubà és complexa. La gent és sincera, pacient, generosa i callada.

A l'extrem més occidental de l'illa es troba la província de Pinar del Río. El tabac protagonitza un dels episodis més vells de la història de Cuba. És un principi, els descobridors de Cuba quedaren veritablement fascinats per la tradició indígena de fumar unes herbes que, segons els propis natius, feien possible la comunicació amb els déus. Fins avui, els historiadors no s'han posat d'acord sobre qui va ser el precursor d'aquest costum indígena al món europeu. Segons el diari de navegació de Cristòfor Colom, els mariners Rodrigo de Xérez i Luis de la Torre van ser els primers en observar aquest nou hàbit i el mateix Xérez va portar el costum indígena a la península.

L'hàbit de fumar no va ser ben acollit a l'Espanya inquisitòria de la fi del segle XV. Aspirar el fum i delectar-se amb l'aroma del tabac era considerat una cosa diabòlica. Van haver de passar gairebé 200 anys perquè el producte fos acceptat a Espanya i la corona i el comerç ho van acceptar. Tot això amb elogis de la fulla del tabac, de vegades per les seves qualitats medicinals i d'altres pel propi plaer de fumar.

0: pluja d'estels.
1: I ara anem amb una altra cosa també de Cuba, la xocolata. Un dolç envoltat de mites.

si puedes algún día... Una anècdota. Després que Hernán Cortés va arribar a Mèxic el 1517 i Moctezuma, l'emperador azteca, va servir-li la seva beguda preferida amb una copa d'or. Era una beguda de xocolata amb moltes espècies, canela, nou moscada, pebre. El 1606 es va establir a Itàlia com a beguda exòtica i medicinal.

La xocolata s'ha convertit en un dels plaers gastronòmics més estesos del món. Qualsevol pot tastar l'ampli assortiment de xocolates que s'elaboren. El 70% del cacau, ingredient principal, s'obté de l'Àfrica equatorial, països com Costa d'Ivori, que és el major productor del món. A l'època precolombina, la xocolata mexicana es preparava sense sucre, ja que era un producte que els indis no coneixien.

La xocolata conté endorfines, que són estimulants pel cervell. Recerques recents demostren que el cacau o la xocolata negra té molts beneficis per la salut, perquè conté antioxidants i prevé la hipertensió.

per què la xocolata és tan bona? Doncs una raó molt important és que en el plaer de la xocolata és que el seu punt de fusió és una mica menor que la temperatura del cos. Així es fon dins de la boca.

fent una miqueta d'història de la xocolata. Els espanyols van conèixer l'existència del fruit i de la beguda que fabricaven els azteques i amb ells van quedar sorpresos per la seva fàcil preparació.

S'atribueix als monjos d'Utxaca la iniciativa de crear amb el cacau una beguda dolça tal com la coneixem actualment. Amb cacau, sucre de canya i canyella, va tenir un gran èxit de seguida. Va ser difosa per Espanya i després per la resta d'Europa.

La xocolata blanca s'elabora amb mantega de cacau, llet en pols, sucre i lecitina de soja, que són els ingredients que conté, però no té cacau, per la qual cosa no és veritablement xocolata.

una fantàstica història adaptada del conte infantil de Roald Dahl i Charlie Bucket. És un nen d'una família molt pobra i guanya un concurs juntament amb altres quatre nens per gaudir d'una visita a la gegantina, sorprenent i fantàstica fàbrica de xocolata, dirigida per Gurian Gonca i el seu equip. Allà descobreixen els camps de gespa de sucre i naveguen per un riu de xocolata amb un vaixell de caramel. T'imagines anar al cinema a veure una pel·lícula com Xocolat i poder olorar totes les escenes? Doncs això sembla que serà el futur. Al Japó, els espectadors han assistit a les primeres projeccions al món amb efectes olfatius sincronitzats. Heu escoltat una mica de música de la pel·lícula Xocolat, que és una història molt senzilla, té moltes nominacions i premis, i és molt interessant, la pel·lícula Xocolat.

I ara un poema de Papa Seid que es diu Per més vida. Dius la bellesa i ja tot s'il·lumina. Ara deixa que el temps flueixi lentament entre el paisatge i tu. Hem viatjat pel món i el silenci posa accents de lleu melancolia en cada cosa.

Flonja la quietud que a poc t'envolta, fa de coixí d'aquell misteri del món que s'empara de tot i que tot incita. No pensis mai que és tard i no facis preguntes. Amara't d'horitzons, cansat i tot, en cada gest et sentiràs renéixer.

He besat el seu cos esberlat i nocturn, el seu cos ple de nits vellutades i denses, i l'embruix dels seus ulls i la boca velada. He besat el seu cos amarat de foscor, el seu cos de topants i la pell setinada de cel de capuscle.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Hem fet un programa, jo crec, que molt divertit. Hem parlat de Cuba, hem parlat de la xocolata i un parell de poemes, com sempre. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. I en la música, molt amor i carinyo, Marc Vico. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Avui, quan he arribat, el drac no hi era. Havia donat un tomb a veure el drac, que ens explicarà la setmana que ve, perquè no he pogut parlar amb ell avui. Adéu, amics. Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera. Els diumenges a Ràdio Arenys...

0: Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
7: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
10: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
9: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules com ara bé que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants a Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus, l'afectació general, però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal al derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és el pla Inuncat també està activat. En situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 1.000 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta casa.
11: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no se m'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que van dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Yudina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors, simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach, i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugène Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant a crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'àrea A non crede a mirarti de La Sonnambula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques de descàrregues a la plataforma d'iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lead Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Félix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Félix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Félix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again, de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbe.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí, d'alguna manera, conflueixen en única peça. Aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Xostakóvitx, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Xostakóvitx va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ive o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai-temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
2: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
1: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
2: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
1: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
2: Reserves al 93 158 60 65.
1: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
2: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
6: Puto despertador.
7: Puto despertador.
8: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
9: Ei, Anna.
10: Hola, Àlex.
9: Què? Parlem del despertador?
10: Oh, vinga, va.
8: Museu particular.
9: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després precisament aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar, no. Saps? El que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixis, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè, a canvi, estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
10: Almenys fer-ho bé, no?
9: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, just al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no dir res del despertador. Per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament. De fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell. Ell era rellotger i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
10: Ja, malament.
9: Malament, havies de...
10: O a les 5 o a les 6.
9: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també, a partir del 1876, el que es considera com el primer despertador ja creat en massa. Perquè tot plegat, al final, ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context es comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, vull dir, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. És molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
10: sí,
9: no?
10: Sí,
9: què era doncs,
10: car,
9: aquell mateix
10: no?
9: any una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
10: Mare
9: meva. I un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja. No? I un despertador te'n valia 12 i mitja. Eh? Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els avis toquen, tots els dies igual, llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
10: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
9: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
10: Una persona humana anomenada despertador.
9: Efectivament.
10: Que no dormia mai.
9: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
10: Que agradable.
9: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que es devien despertar. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
10: Clar, no. Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
9: Arribes a la feina, no? És que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
10: S'agafar la baixa.
9: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i de més, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui, doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de... una miqueta, no?
10: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà, això dels despertadors. Ja
9: doncs
10: ho veig.
9: Sí, és això. Com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs, tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
10: Sóc visionària. No?
9: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
10: i sonar quan
9: tu els programes, doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
10: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
9: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
10: Jo és que a casa meva, bueno, tu has estat a casa meva, i, bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però si cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquest despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè, clar, quan sento al matí, sobretot a l'estiu, que dormia amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
9: Clar, evidentment, sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu.
10: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
9: Déu-n'hi-do.
10: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
9: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que, no, de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
10: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs, evidentment, un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt. Potser és per això que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat. I pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa al piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Arenys és entreteniment.
4: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, amb veure vi amb graciosa.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
3: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

0: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu

0: La Riera del Pare Fita, 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Ràdio Arenys.

tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja i està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. El Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari que varia segons l'espècie permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius, compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Festa Major de Gràcia amb la temàtica dedicada a celebrar els anys 20. El segon premi s'ha concedit al carrer Mozart, que presentava una decoració titulada L'hivernacle encantat i feia un homenatge a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi del jurat se l'ha decidit al carrer Llibertat per El Senyor dels Anells.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Podeu trobar en el Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos a la web de la ràdio, a Radio Arenys. Entreu a la carta, busqueu Mediterrània i allà tenim tot el que hem fet durant els anys que fem Mediterrània. I en això ho trobareu també en la en el 92.2 de la FM. O si ara ens voleu seguir en directe, doncs estem en imatge, en el Facebook de Radio Arenys, en YouTube, en Instagram i en Twitch. Allà ens veureu la imatge i ensenyarem coses que portem avui que us poden interessar i us les ensenyarem en càmera. O sigui que aquí poso l'AM perquè entreu, ens mireu, ens veieu i feu algun comentari que també és de molt agraït. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que es saluda des de la peixera i ens envia petonets a tothom. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a, que ja us he dit, a Joan Bosch, repeteixo, si no havia quedat clar. I avui ens acompanya Miguel Iribarren per fer una altra Converses amb Miguel.

0: No es alguien fragmentado, que duda de sí mismo, que tiene temores, que es como somos las personas normales, ¿no? Yo creo que hemos, un poco por la educación, un poco por el entorno, un poco por muchas cosas, pues a veces estamos llenos de dudas, llenos de temores, llenos de historias. Y estas personas, yo por lo menos lo que destaco, lo que noto es solidez, una solidez distinta, un estar distinto.
1: Eso es un cambio muy importante.
0: Sí. Y sobre todo una autoconfianza, ¿no? Como una esa solidez es confianza en uno mismo.
1: Fíjate que aquí que hem parlat del reptilià, aquestes persones no estan en l'alerta permanent.
0: Exacte. Sí. És este boom.
1: Que no és necessari, no estic en perill.
0: No.
1: No estic en perill, no?
0: I també com esa... Es como una mayor capacidad de resistencia al estrés, ¿no? Uh-huh. Estresarse menos, ¿no? Uh-huh. Estresarse menos, que es...
1: Uh-huh. Bueno, ens queden 3 minutets de programa. Uh-huh. El Joan posarà la musiqueta aquesta que he triat de bebès per anar tancant. Amb quines paraules tancaries per oferir una... seguretat o una obertura a les mares que esperen bebès?
0: Lo que me gustaría transmitir a las familias, padres y madres, es que ahora mismo hay unas informaciones súper interesantes para realzar muchísimo la experiencia de la maternidad y de la paternidad. Uh-huh. Y realmente vivirlo como una experiencia de plenitud, de disfrute. Es como para vivirlo de manera natural, como está pensado que sea, como está designado a ser, como puede llegar a ser. Uh-huh. Y bueno,
1: moltes vegades jo ho dic, sobretot ho dic a dones, el cos nostre està preparat per fer de mares. Per crear un ser per dintre, i és una cosa natural, i un pare és una cosa natural i té un procés, i depèn de com tu el visquis i com tu estiguis integrada en aquest procés, anirà d'una manera o anirà d'una altra.
0: Este es el mantra castellino decía: los bebés saben nacer, las madres saben parir.
1: I ja està, doncs amb això ens quedem avui, tanquem el programa d'avui, no? Les mares saben parir,
0: els bebès saben
1: néixer. Vull dir, tanquem amb aquestes frases que ha dit el Miguel. Agraïm a la Blanca, que ha arribat corrents, però ens ha fet la seva
2: pinzelladeta,
1: el Miguel, com sempre, perquè torno a posar el llibre a la càmera perquè us recordi que aquest és un dels que sí que el podeu fer servir i us pot ajudar a tant a pares, mares, àvies, avis.
3: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930 234 522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar a la nostra manera.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida

0: Amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa ha quedat restablerta. Havia quedat interrompuda per una incidència a la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Segons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. També la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació també de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que ha conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per restablir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental i individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar així una resposta immunitària antitumoral. I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Vall d'Hebron ha atès a 500 dones en la seva consulta específica pel dolor pèlvic crònic. La xifra s'ha conegut en el 10è aniversari de la seva obertura. Escoltem el doctor Jordi Sabadell, que és cap de la unitat de sòl pelvià de la Vall d'Hebron.
2: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperiana, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. El consistori també demana, per cert, la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent està prohibit fumar. I acabem amb un darrer apunt. El Festival Portaferrada viu just a aquesta hora una de les grans nits de la seva edició amb Nile Rodgers i Chic. Acompanyats per Ben Humper a The Innocent Criminals, comparteixen un cartell al Gil Schultz Arena, una doble cita internacional de funk, soul i rock.
0: Ràdio Arenys.
3: A l'Espai Terapèutic Arenys t'acompanyem a recuperar l'equilibri i el benestar.
4: Som especialistes en psicoteràpia, fisioteràpia, osteopatia i orientació laboral.
3: Tractaments personalitzats, atenció pròxima i espai acollidor sense presses ni massificacions.
4: Ens trobaràs a l'Avinguda Pau Costa 58, Arenys de Mar.
3: Demana cita a espaiterapeutic.net per WhatsApp al 628 947 672 o segueix-nos a xarxes.
4: Espai Terapèutic Arenys. Cuida't com et mereixes. Connecta amb tu.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.
6: Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
7: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut, ja que també ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Avui ens acompanyarà com a comentarista i intervendrà en algun moment de l'entrevista. Hola, Iago, com estem avui?
8: Hola, Josep, doncs encantada de tornar a estar aquí una vegada, un cop més.
7: Fantàstic. Doncs iniciarem aquest viatge. L'iniciarem també amb en Joan Bosch, que està a les vies del so i és l'encarregat de que aquest programa us arribi a casa vostra i de que aquesta nau radiofònica funciona, que funcioni correctament. Hola, Joan, com estem per aquí?
9: Doncs bé, aquí preparats per el viatge d'avui, que el farem, que feia temps que no el fèiem.
7: Feia temps.
9: Anem amb el nostre estimat Orient Express, perquè la nostra estimadíssima Miss Marfel ens espera. Miss Marfel i el senyor Poirot per esbrinar de què va el misteri d'avui.
7: Sí, sí, perquè mira, avui justament he vist una sèrie del Poirot que cada dia per la tarda doncs les van emetent i cada tarda és un misteri.
9: Clar,
7: que en Poirot
9: exacte.
7: Descobreix.
9: Qui és?
7: Llavors, qui és? Llavors els reuneix al final a tots.
9: I els hi canta les 40.
7: Les
9: canta
7: les 40, és així.
9: És així.
7: A mi m'agrada perquè ja ho sap abans d'hora.
9: Ho sap tot,
7: aquest home. Doncs res, comencem, no? Avui, vinga, a Temps de Salut, ens atenem un nou tema que ens afecta a tots, tant directe com indirectament, que refereix una reflexió serena i que esdevé un d'aquests punts essencials que travessa la nostra existència individual i col·lectiva. Parlarem d'ètica i salut. En un món de ràpids avenços mèdics, de nous tractaments d'intel·ligència artificial que diagnostica, de cirurgia robotitzada de precisió i de reptes constants en els nostres sistemes sanitaris, les preguntes ètiques són més importants que mai. Aleshores, la salut no és només l'absència de malaltia, és un estat de benestar físic, mental i social, i l'ètica no és un manual de normes, sinó la brújula que ens orienta en les decisions difícils, aquelles que posen en joc valors fonamentals com ara la vida, la justícia, l'autonomia, el respecte, la confidencialitat o la no maleficència. Quan la ciència i la tècnica ens donen més poder, l'ètica ens convida a preguntar-nos per què i per a qui volem portar-ho a terme, fins on podem i fins a on hem d'arribar. Qui decideix? Amb quins criteris? On queda la dignitat humana, l'autonomia de la persona enmig de la complexitat tecnològica i la pressió dels recursos limitats? Per això, per parlar-ne, hem convidat a la Roser Marquet perquè ens ho expliqui. La Roser és doctora en medicina, especialista en medicina interna, en medicina de família i comunitària, màster en bioètica i dret per la Universitat de Barcelona.

0: En primer lloc, Roser, donar-te la benvinguda al nostre programa de Temps de Salut. Com estem?
1: Bé, bé, com anem vosaltres?
0: Nosaltres aquí estem expectants, perquè tenim una col·lecció de preguntetes que ja hem dit que poder avui farem la primera part i un altre dia la segona, perquè és que és extensíssim per lo que ens has explicat, oi? En segon lloc, agrair-te que tornis a estar aquí amb nosaltres i per haver acceptat la nostra invitació.
1: Gràcies.
0: Comentar-vos, amics oients, que la doctora Roser Marquet ja l'hem entrevistat en el nostre programa en un parell d'ocasions. En un primer moment vam parlar de la funció renal i els ronyons i, en segon lloc, de la salut cardiovascular. I avui, com us hem anunciat, ho farem reflexionant sobre un binomi indispensable: ètica i salut. Doncs bé, ens comencem a enlairar. Si en cas comencem per lo més bàsic, no? Una miqueta com definiries o què és per tu l'ètica? Un comportament, una disciplina?
1: Per resumir-ho molt, l'ètica és una forma de viure,
0: sí,
1: de raonar i d'actuar basada en uns principis que provenen del respecte als drets humans i a la dignitat de les persones. També és una disciplina acadèmica, és una
0: també
1: branca de la filosofia, òbviament.
0: Clar.
1: Però allò fonamental, és, per mi, és que l'ètica és una forma de viure.
0: Dintre de la salut? O en general?
1: En general.
0: En general, d'acord. Aleshores, fem un pas més enllà. Com definiries tot seguit el que és la bioètica, ja que tu n'ets especialista o tens un màster en el context sanitari actual?
1: La bioètica és l'aplicació en el món sanitari d'uns principis.
0: Sí.
1: Els més usats que actualment s'estan utilitzant gairebé tot arreu es van definir als anys 70. 1970. Els van definir als Estats Units. I són la no maleficència, és a dir, no fer mal, la justícia, la beneficència, és a dir, fer el bé, que fer el bé,
0: clar,
1: no és el mateix que no fer mal, i el respecte a l'autonomia de la persona. Aquests són els quatre grans principis que s'estan utilitzant actualment en el món sanitari, el que podríem dir la bioètica.
0: Que és una miqueta, doncs, aquest màster que tu has estudiat.
1: Sí, bioètica i dret, perquè estan bastant relacionats.
0: Amb les lleis, dret es refereix a les lleis.
1: Les lleis, sí.
0: Val, val, val. Tant civils com penals dintre del món de la bioètica?
1: I tant.
0: D'acord, d'acord. Bueno, ja anirem parlant, perquè això digui és molt interessant.
1: Anirem parlant, perquè és un tema molt complex que dona per molt.
0: Val, doncs en Iago et vol preguntar algo que té preparat. Endavant, Iago.
1: Molt bé.
0: Sí, digues.
2: Què és el que li va motivar a estudiar el màster en la bioètica?
0: Què és el que et va motivar?
1: Bueno, em va motivar que fa uns 20 anys o 20 i pico vam formar un grup de treball a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que per tractar precisament d'aquests temes d'ètics en l'atenció primària, en el marc d'atenció primària, perquè nosaltres, i jo estava treballant de metge de família, perquè encara que tinc l'especialitat de medicina interna, sempre he treballat a l'atenció primària. I la motivació va ser aprendre'n més, òbviament.
0: Aprendre'n més, bueno.
1: Aprendre'n més.
0: Sí, sí, sí.
1: És si que es va a la universitat, s'aprèn més.
0: Sempre.
2: Sí, no, clar.
0: Sí. Doncs molt bé. Quina és la importància de l'ètica en el camp de la salut?
1: A veure, els principis ètics són bàsics per decidir quines actuacions estan bé, o sigui, això està bé, aquesta actuació és bona,
0: sí,
1: o sigui, són acceptables, i quines no, en l'entorn sanitari general, en el global, i també ens ajuden a raonar què és bo o quina és la millor actuació o la millor conducta a seguir en una situació concreta,
0: sí,
1: ja aplicada en una situació concreta, quan es poden seguir molts camins diferents. Llavors, els principis ens ajuden a raonar. Són com un pal de paller que ens ajuden a pensar per intentar prendre la millor decisió possible.
0: Sí, sí, sí, ja ho anem entenent. Llavors, podem fer un pas més enllà també i parlar del Codi Deontològic, que, a veure, per mi és un conjunt de normes ètiques i professionals que regula el comportament dels membres d'una professió, com ara metges, psicòlegs, dentistes, infermers, etc. És una mena de constitució moral que estableix els deures, drets i principis que han de guiar la seva pràctica diària per garantir el bé dels pacients i la dignitat de la professió. En el teu camp de la medicina, quins serien aquests principis bàsics i fonamentals ètics?
1: A veure, el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya té 132 normes.
0: 132
1: normes que són de compliment obligat per tots els col·legiats en exercici. O sigui, ja pots suposar que cobreixen molts camps. Estan agrupades, parlen de fer el bé, parlen de no fer mal, parlen de no discriminar, parlen de l'objecció de consciència, del respecte a l'autonomia i a la intimitat del pacient, parlen del deure de secret, parlen de no desprestigiar, parlen dels conflictes d'interès, és molt extens, són 132 normes. Si us pica la curiositat, sí, està disponible, està accessible a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i no estaria malament que la ciutadania el conegui per saber què és el que pot esperar o demanar en el seu metge.
0: No, això en parlarem una mica més, els drets i obligacions dels metges, quan ateneu, i també els dels pacients. Ara anirem entrant a poc, perquè aquí anem una mica peixos, que es diu, eh? Llavors, vull parlar una mica del principi de justícia que exigeix que els recursos sanitaris es distribueixin de manera equitativa. Així em sembla. En la pràctica, quins criteris són èticament acceptables per prioritzar uns pacients sobre dels altres?
1: A veure, estem parlant de sistema sanitari públic, suposo,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, d'entrada, sí, és el que tu coneixes.
1: Sí, exacte. Parlem d'aquest. Exactament, a veure, el concepte de justícia en el nostre sistema sanitari, que no... els sistemes sanitaris n'hi ha molts diferents en molts països diferents, eh?
0: Clar.
1: Llavors,
0: clar,
1: el concepte de justícia, per exemple, en el nostre sistema sanitari, que és públic i universal, hauria de ser més a qui més ho necessita. I això no és una tasca gens fàcil.
0: No, jo diria que no.
1: Gens. Hi ha altres sistemes, com els que es basen en la medicina privada exclusivament, que és més a qui més pot pagar. Aquell és el seu concepte,
0: sí,
1: de justícia.
0: El
1: nostre hauria de ser més a qui més ho necessita.
0: Però la cosa és discriminar qui més ho necessita segons l'ull clínic del metge.
1: És complicat. Sí.
0: És complicat. A vegades te la jugues, no? Sí, sí. Donar prioritat una abans que l'altra. Doncs mira, sí, saps què farem ara? Donarem un altre tipus de prioritat, que és una miqueta aquests temes musicals que ens ha suggerit i que volem compartir amb tots vosaltres. Si en cas ara el Joan ens punxarà el primer. I res, que el gaudiu.
3: Vinga, doncs. Comencem el nostre circuit musical i ens arribarem fins a Topeka, Kansas, Estats Units, per gaudir la música de Kansas, un grup de rock progressiu i hard rock amb un tema de l'any 1977 que s'anomena Dust in the Wind, pols en el vent.

0: Kansas és una banda nord-americana que va aconseguir la popularitat en la dècada dels anys 70 amb èxits com Carry On a Worldwide Son i Dustin in the Wine. És la peça que acabem d'escoltar. Aquesta cançó va ser escrita per Kerry Livgren, guitarrista del grup, i va ser una de les primeres peces acústiques de la banda on la seva melodia suau i la seva lletra melancòlica difereix força dels altres èxits de la banda. A més, està escrita amb un profund significat espiritual. Així ho demostren mentre canten. Tanco els ulls només per un moment. I el moment passa. Tots els meus somnis passen per davant dels meus ulls. Una curiositat. Pols en el vent. Tot el que són els meus somnis és pols en el vent. Tot el que fem s'ensorra, encara que no vulguem veure-ho. No et resisteixis. Res és per sempre, llevat de la terra i del cel. Bé, és una cançó que és molt emotiva, que l'hem sentit molt i té molt de contingut. Aleshores, quin contingut o per què ens l'ha suggerit, aquest tema?
1: Bueno, l'he suggerit perquè és una cançó molt reflexiva i perquè fa pensar.
0: Fa pensar,
1: sí. Fa pensar, sí. Que l'ètica és qüestió de pensar molt.
0: Doncs sí, la veritat és que fa pensar. Vull dir que he llegit un fragment només de la cançó traduïda al català,
1: sí, sí.
0: I continua. Llavors, doncs, continuem amb l'entrevista d'avui i ens agradaria saber si a tu et sembla que comencem a parlar dels drets fonamentals dels pacients. Quins són aquests drets bàsics que tot pacient ha de conèixer quan entra a una consulta o a un hospital?
1: Bueno, aquests també està publicada al web del CatSalut,
0: sí.
1: I hi ha una carta de drets i deures dels pacients que també tothom hauria de conèixer, tothom hauria,
0: sí,
1: de buscar. Recull gairebé 100 drets, també deures, però gairebé 100 entre drets i deures, i estan estructurats al voltant d'una sèrie de conceptes com són l'equitat, que l'equitat seria la justícia,
0: dit
1: d'una altra manera, un altre que és la protecció i la promoció de la salut, l'accés al sistema sanitari, la intimitat i la confidencialitat, també està reflectida en aquesta carta de drets i deures, el respecte a l'autonomia, una altra cosa molt interessant que també és la qualitat i la seguretat del sistema sanitari, és molt extensa també. També,
0: o sigui, que on la podem trobar? La pàgina web
1: pàgina
0: del col·legi?
1: Web, no, aquesta és la pàgina web del GenCat.
0: Del GenCat.
1: De la Generalitat, de
0: no,
1: Salut.
0: No, és que ens interessa, perquè a vegades, sí, escolta'm, ens trobem amb dificultats o amb imprevistos, no? Una altra qüestió que et volia preguntar, un pacient pot demanar una segona opinió mèdica i això com s'ha de gestionar, això?
1: Seguim parlant de pública,
0: Sí, sí, del que tu coneixes.
1: Perquè a la privada un se'n va amb un altre metge i ja està.
0: Exacte.
1: No cal posar-hi més cosa, no? En el sistema sanitari públic està contemplada la segona opinió, però només amb alguns supòsits, Que és malalties greus neurològiques o neoplàstiques, procediments que comportin una limitació funcional important, és a dir, no sé, un metge ens proposa, per exemple, vascular, amputar una cama, no?
0: Clar, dius ui.
1: A veure, tu. O un trasplantament, també té dret a una segona opinió, si el pacient ho demana, i les malalties minoritàries. En això també, en la web de Salut, també hi ha la informació de com fer-ho. Això en quant a la segona opinió. Entès com a segona opinió. Una altra cosa és que no t'agradi el metge i demanis un canvi.
0: Sí, això
1: es fa a l'atenció a l'usuari del centre sanitari que sigui, no? I si poden, te'l canviaran, perquè hi ha alguns centres sanitaris que d'un especialista només en tenen un.
0: Clar,
1: llavors
0: no
1: es pot canviar, no?
0: Mare de Déu, doncs, escolta, podem dir que el dret de la confidencialitat és absolut?
1: A veure, en principi, si estem parlant d'una persona adulta competent, el dret és absolut. O sigui, no podrem compartir dades sense el consentiment explícit de l'interessat. Cal saber que la propietat de la història clínica i de totes les seves dades és del pacient. I això també està legislat, Hi ha una llei, que és la de la història clínica, i que allà reconeix que la propietat de les dades és del pacient, no és del metge, És del pacient.
0: No és del metge, compte.
1: És del pacient, eh? Cuidado. Això no els agrada gaire en el CatSalut, que la gent ho sàpiga, però és així.
0: No, no, diguem-ho, sisplau, perquè anem una miqueta, doncs, a vegades venguts, eh, amb aquestes informacions. Iago, endavant.
2: Quins drets tenen els menors d'edat o les persones amb discapacitat respecte a la seva salut?
1: Pues tenen els mateixos que tothom. Eh? En tot cas, hem de vigilar i vetllar, això els professionals sanitaris, eh? Perquè el pare o el tutor legal, si és que hi ha un tutor legal, i si és que la persona està incapacitada per decidir, el que decideixi en el millor benefici del pacient. Nosaltres, com a sanitaris, tenim el deure de vetllar en el millor benefici del pacient. Llavors, aquí la qüestió clau és la competència. Si la persona està capacitat o no per prendre una decisió concreta.
0: Clar, clar.
1: En el cas dels menors, depèn de l'edat, ja que la competència va augmentant progressivament a mesura que la persona es va fent gran. També depèn del que cal decidir. No és el mateix decidir si fem o no fem un procediment del risc, per exemple, fem una intervenció quirúrgica cardíaca, que per decidir això es necessita molta competència, o bé de que si l'antibiòtic el donem en càpsules o en sobres. Ah. Amb això, a lo millor una persona incapacitada per decidir una cosa no està incapacitada per decidir-ho tot.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Hi ha coses que sí que podrà decidir si vol sobres o vol càpsules.
0: Molt bé.
2: I quin diagnòstic li haurien de fer per avaluar si està capacitat per decidir-ho?
1: L'avaluació de la competència és un tema molt gruixut. Normalment es té en compte l'edat, es té en compte l'enraonar amb una persona.
2: La maduresa que pugui tenir la persona.
1: El grau de maduresa, però pensa que és una qüestió que no només ho fem els sanitaris, això d'avaluar la maduresa, els notaris també ho fan, eh? Quan algú va fer un test.
2: Sí.
0: Clar. Molt rebé. Escolta, què et sembla ara si parlem dels deures i les obligacions dels professionals sanitaris? Quins són les principals obligacions ètiques d'un metge, psicòleg o infermer o un dentista cap al pacient, cara al pacient?
1: Bueno, cara al pacient i cara a la professió en general, no? Nosaltres tenim tres nivells de deures o d'obligacions. Una són les legals, perquè la llei que ens afecta a tots, no? Per exemple, el deure de secret està en el Codi Penal, que és una llei general per
0: sí,
1: tothom, eh?
0: Sí.
1: Òbviament hem de complir la llei, com la compleix tothom, o el deure d'ajuda. El deure d'ajuda també està a la llei general. Després tenim un altre grup d'obligacions, que són les deontològiques.
0: Aquestes que hem comentat.
1: Aquestes de 132 normes deontològiques que hem de complir.
0: Déu-n'hi-do.
1: I finalment tenim les ètiques. El que passa que les ètiques no són prescriptives. Ningú ens obliga a tenir uns determinats estàndards ètics. Això és tu i la teva consciència. És diferent.
0: Eh? És diferent.
1: Són tres nivells, eh? O sigui, no fer el mal, fer el bé, ser just, respectar l'autonomia de les persones, són els agrupadors conceptuals dels deures, eh?
0: Bé, llavors, si ens saltem una llei, pot haver-hi aquí també, no sé, alguna denúncia que et pugui posar a la presó, posem pel cas?
1: Oh, i tant. Si et saltes el deure de secret...
0: Ah, aquest aquí és molt important.
1: Sí,
0: el deure del secret.
1: El deure de secret és Codi Penal, sí. I és, i
0: o sigui, podem anar a la garjola.
1: I tant, sí.
0: O sigui, ens han de denunciar al col·legi i dir
1: no,
0: que...
1: No, al col·legi no, al jutjat.
0: Ja al jutjat directament.
1: Al jutjat directament. El col·legi té, sí, és una qüestió deontològica.
0: Ah, molt
1: llavors
0: bé.
1: Llavors és el col·legi
0: molt
1: de metges.
0: Molt bé, la llei
1: sí.
0: En els jutjats, deontològica
1: el
0: en el col·legi.
1: De
0: què ha de fer un professional si no està d'acord amb una decisió del pacient? Per exemple, rebutjar un tractament que a ell no li va bé. Que a vegades passa, no? Dius, no, jo aniré a la meva, deixo estar els metges, els professionals, i que sigui el que Déu vulgui.
1: Home, respectar l'autonomia, el professional ha de respectar l'autonomia de la persona. Si el pacient és competent per prendre la decisió, cal respectar-la.
0: Cal respectar-la, no?
1: I acompanyar-lo. I sobretot no abandonar-lo. El que no val no. és dir, bueno, doncs no torni més. Almenys els metges de família no podem abandonar, ja que la nostra tasca és longitudinal al llarg de tota la vida del pacient.
0: No? S'ha donat el cas, i ho sé de primera mà, perquè a casa ens hi hem trobat, no?, d'haver-hi un diagnòstic de càncer, no direm el tipus, i la persona pues, dir pues, no vull tractament i que sigui el que Déu vulgui. Aleshores així és, i així va ser, perquè estava tan dèbil, tan esgotat, ja no li quedaven energies, i diu, és que si faig aquest tractament quimioterapèutic, aquí és que a la primera, no, a la segona o tercera sessió no me'n surto. Això d'aquí és molt respectable, no?
1: Totalment, totalment. Perquè el també... pacient és el que ha de prendre la decisió.
0: Tu t'hi has trobat molt, no, amb això?
1: Sí, hi ha gent que rebutja tractaments.
0: Que rebutja tractaments, sí, dius, és que o no el supero, o mira, no hi crec en aquest tipus de medicina. També t'hi deus haver trobat, de dir, no, jo també prefereixo l'alternativa, la natura... És igual, no diguem noms perquè tot és respectable.
1: També. I, bueno, sí, també, i també hi ha pacients que fan veure que segueixen el consell i no el segueixen, eh?
0: Ah, també? mare de Déu. Mira, que el Iago també et vol fer una altra pregunta.
2: Digue-me. Creus que avui en dia hi ha més malalties de caràcter emocional que de caràcter físic?
1: Bueno, aquesta no seria, és una pregunta que no està en el tema ètic, eh? Diuen que després de la pandèmia ha crescut molt el tema de la salut mental, i de fet ara estem en ple amb una crisi. L'última crisi que tenim en el sistema sanitari català és la crisi de les urgències psiquiàtriques, no?
0: Pues sí, doncs sí.
1: Segurament ha augmentat.
0: Ha augmentat, segurament.
1: Però no ho sé, eh? No és el meu camp d'expertesa, no.
0: Molt bé, doncs continuarem. Quan un professional de la salut, jo em pregunto, pot refusar atendre'm un client o un pacient? Allò de dir, mira, per el que sigui, doncs perquè és familiar o perquè vaig tenir una, no sé, un enfrontament amb aquesta persona, pots refusar-lo, tu?
1: A veure, en situacions d'emergència, no.
0: No, hem d'atendre.
1: Si deixem a banda les emergències... A veure, per establir un vincle terapèutic professional-pacient cal una relació de confiança.
0: Sempre.
1: Val? Llavors, si honestament estem veient que amb una determinada persona no podem establir aquest vincle de confiança, hauríem de demanar no atendre'l. Perquè en el sistema sanitari públic tu pots demanar no atendre amb un pacient, però ho has de justificar per què.
0: Val.
1: Llavors, per quina raó?
0: Per quina raó? Llavors, quina raó pots, aquest pacient pot anar doncs, amb un altre metge o professional?
1: Sí, li poden posar amb un altre professional.
0: Però si forma part de la teva cartera, aquí és més delicat, no?
1: Sí, hauria de ser una cosa bastant greu.
0: Bastant greu.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, si en cas ara farem ara un altre espai musical, respirarem...
1: Molt bé.
0: I gaudirem d'aquest segon tema que ens ha suggerit. En Joan ja el té preparat. Endavant!
3: Doncs sí, seguim el nostre viatge musical i tot seguit ens desplaçarem fins al barri del Poble Sec de Barcelona per escoltar en Joan Manel Serrat amb un tema publicat l'any 1992 i que s'anomena Utopia. Escoltem? Vinga, som-hi.

0: de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía.
1: El tema que acabem d'escoltar, Utopia, de Joan Manel Serrat, és una crítica a la manera com les grans idees del progrés i felicitat col·lectiva, les utopies, han estat corrompudes, utilitzades com a instrument de control i poder i, finalment, abandonades o convertides en promeses buides. És un retrat d'una societat passiva, decebuda i individualista que ha perdut la capacitat de somiar veritablement amb un futur millor, enganyada pels que han prostituït la paraula utopia. Malgrat la duresa, és també una crida, en certa manera, a recuperar la il·lusió autèntica. Roser, l'utopia per tu és com un somni que mai arriba o com el tren que no ve mai?
2: L'utopia, bueno, com va dir el Galeano, és l'horitzó que et fa caminar, no? És un somni que no abastaràs mai. I l'ètica, per mi, té un caire utòpic.
1: Té un caire utòpic, perquè, bueno, està instrumentalitzada, però, com has dit tu molt bé, depèn de la consciència de cadascú. I tots ho sabem, hi ha persones, hi ha metges professionals de la salut que estan molt evolucionats, humanísticament parlant, i altres que són, vols que t'ho digui? Ho diré d'aquesta manera, són uns passateros. Aleshores, s'ha de tenir en compte, és així, ho haig de dir-ho, però ja ens hi hem trobat, perquè hi ha tractaments que, clar, per allà on tu has desenvolupat la teva feina, gràcies a vosaltres ens hem pogut curar, gràcies a vosaltres, s'ha de dir, i gràcies a aquesta sanitat pública, que li hem d'agrair tot el que està fent, que han de millorar coses, sempre s'han de millorar. Però a la privada ja hem sentit a parlar de xifres que a vegades no podem pagar, de xifres que a vegades són inconcebibles, però qui són, i si vols tractament i vols curació, llavors has de passar pel sedàs. Però molt bé, gràcies a la salut pública ens n'estem en sortint. Que podem millorar el sistema? Sempre podem millorar-lo. Per això tenim... Poder també a vegades penso que, no ho sé, hem de tocar de peus a terra, i la sanitat pública no és utòpica. Ha de ser una realitat per tots, en la que tots ens hi podem arrepenjar. Iago, endavant.
3: Sí, quan un professional comet un error, què ha de fer a nivell èticament?
2: Bueno, aquest també és un meló molt gros, per obrir.
1: Un meló molt gros.
2: Sí, sí, sí. Té molts matisos, aquest tema té molts matisos, no es pot parlar en general, eh? Clar, dependrà primer de la magnitud de l'error, eh? Vull dir, perquè, clar, errors, pots equivocar amb la dosi d'un paracetamol, que dius, bueno...
3: Pronòstic, un tractament, un diagnòstic.
2: Més grans, no? Llavors, clar, cal recordar, i sobretot recordar-nos a nosaltres mateixos, els professionals, que som humans, eh? I que com tothom cometem errors. El professional que cregui que no s'equivoca va malament, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, perquè cada dia en comets d'errors. Aleshores, cal reconèixer l'error, cal analitzar-lo, cal aprofitar per aprendre i cal posar els mecanismes perquè no es torni a repetir.
1: Molt bé.
2: Les institucions públiques, aquest és un altre avantatge també de la institució pública, de la medicina pública, hi ha un sistema de comunicació d'incidents que es poden comunicar, el que se'n diuen esdeveniments de seguretat del pacient, perquè això seria un problema de seguretat del pacient, perquè l'error no sempre és el professional el que fa l'error, eh? Si un jo tinc un professional que el tinc 24 hores treballant a la porta d'urgències, pressionat i amb tothom cridant i sense mitjans, doncs segurament la probabilitat de que cometi s'equivoqui
3: d'alguna
2: manera serà molt més alta. I no és només el professional que s'equivoca, sinó el sistema que el submet en aquest ambient de treball, d'alguna manera. No?
3: Oh, de fet, ja hi ha moltes manifestacions de molts metges que estan sotmesos a moltíssimes hores de feina i d'activitat, de dir, escolti, més relleus, perquè si no el cervell dona pel que dona. Clar. I la feina és de molt risc.
2: Jo no voldria que em visités a mi un metge que porta 24 hores treballant.
1: No, clar. I també ho podem extrapolar, doncs, a les operacions quirúrgiques, no?
2: Que, sí,
1: que jo sempre penso, mira, que m'agafin les vegades que m'han operat, que sigui dels primers, sisplau. Dic, no el primer, però que sigui el segon o el tercer, perquè ja, diguéssim, el metge cirurgià, doncs, està més despert o està, doncs, diguéssim, no sé, una miqueta més encertat, no? Bé, si et sembla, ara amb els minuts que ens queden per parlar en aquest primer bloc, un altre capítol que no podem passar per alt és l'etapa de final de vida. Aleshores, la llei d'eutanàsia ha estat pionera a l'estat espanyol. Quins dilemes, creus tu, ètics, persisteixen en la seva aplicació?
2: A veure, tenim una llei que contempla uns supòsits, demana uns requisits, contempla també el dret a l'objecció de consciència dels professionals, que
1: clar,
2: això és un altre
1: clar.
2: tema que també està aquí dintre del món de l'ètica. La seva aplicació té un recorregut encara curt, però un dels problemes que ja s'està veient és que el procediment és massa llarg, que anant tot bé, que no hi hagi, no sé, que es compleixin els plaços a, diguem-ne, a rajatabla, són 44 dies. I,
1: 44.
2: Per tant, allarga el patiment d'una persona que ha demanat morir, perquè aquesta persona ja quan fa la sol·licitud primera ja s'ha estat temps pensant a veure si volia demanar morir o no, no? I un altre problema que també està sortint és que hi ha sol·licituds d'eutanàsia acceptades que han estat judicialitzades pel familiar del pacient. I llavors estan aturades fins que resolgui el jutge. Llavors la pregunta també seria, allargar el patiment d'una persona que ha demanat morir és fer-li el bé o li estem fent un mal?
1: Clar, perquè l'objectiu poder del metge, no, tal com l'entenem, o jo l'entenc, em perdó si m'equivoco, és allargar la vida del pacient, no? Però sempre hem de respectar l'última decisió del pacient, és a dir, vull morir dignament, sisplau, avanceu-me aquest moment de traspàs, que és una miqueta, doncs, aquest punt, no?, d'inflexió que tots teniu, o que tu t'has trobat, o que s'han trobat companys teus i col·legues, no?, de que ara es comença a obrir aquest fet. I per mi, doncs, és com una descàrrega emocional o fet de dir, jo decideixo morir dignament, sisplau, no m'allargueu la vida, no? No me l'allargueu, sí, si estic patint.
2: Sí, sí, està reconeguda la decisió del pacient, perquè allargar la vida a qualsevol preu, diguem,
1: clar,
2: qualsevol cost emocional de patiment, de dolor, bueno, doncs hi ha persones que per les seves creences, això no ho acceptaran mai, no estan obligats a utilitzar l'eutanàsia, però hi ha altres persones que sí que la voldran, i per tant
1: clar,
2: és una llei que jo crec que beneficia a tothom.
1: Està bé, està bé. O sigui, mica en mica es va avançant amb aquesta llei.
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: tu
2: sí,
1: creus que passa,
2: sí, que segurament
1: aquí han millorat, no?
2: S'haurà de millorar amb algunes coses, però
1: bueno,
2: però bueno, és bona tenir, és bo tenir-la, i de fet
1: molt
2: quan
1: bé
2: es va aprovar ja hi havia un 80% de ciutadania que hi estava d'acord.
1: Hi estava d'acord, sí. Molt bé, el Iago ens vol també preguntar quelcom.
3: Hi ha un cas molt mediàtic en aquest aspecte, que és el cas de l'expilot de Fórmula 1, campió del món amb Michael Schumacher, que està en un estat actualment al límit, i a la família està dividida en aquest aspecte. Què hauria de prevaldre? La voluntat del pacient o la voluntat familiar?
2: Bueno, el pacient, entenc, no el conec aquest cas, però entenc que el pacient està en una situació que no pot decidir per si mateix.
3: Està en una situació actualment vegetativa?
2: Però que no pot decidir per si mateix. Aleshores, i també és d'un altre país, cada
1: clar,
2: país té les seves lleis. Però en el nostre país, jo puc contestar, en el nostre país, l'única manera que tindríem d'aplicar l'eutanàsia és si el pacient hagués fet un document de voluntats anticipades previ on te constés específicament que sota determinats supòsits s'accepta l'eutanàsia, vull dir, vol l'eutanàsia. I llavors això ho pot posar en marxa o la família, si la família i està d'acord o vol tirar endavant, o fins i tot el metge responsable del pacient.
3: Amb la voluntat prèvia del pacient,
2: sí,
3: en qüestió.
2: Sí, sense
3: això, impossible.
2: No, sense això, impossible. Aquí, tal com està la llei actual.
1: Sí. Bueno, i ara per acabar, perquè, diguéssim, temps de salut no s'acaben aquí. Amb l'entrevista tenim dos blocs més pensats per avui. Per acabar, Roser, quin consell ètic bàsic donaries tant a pacients com a professionals per millorar junts el sistema de salut?
2: Bueno, en donaré dos.
1: Ah, mira, vinga, endavant.
2: El primer serà respectar la dignitat de les persones. Que els sanitaris respectin els pacients, que els pacients respectin els sanitaris, que els metges d'hospital respectin els de la primària i els de la primària els dels hospitals, i que els gestius i els polítics respectin a tots plegats. Aquest seria el primer, el respecte. I el segon és usar els recursos sanitaris públics amb molt de seny, perquè són finits i no ens podem permetre el luxe de malversar-los.
1: Molt bé, mira, ens veiem obligats doncs, a passar en aquest segon bloc, però també continuarem parlant d'ètica i salut, eh? Vull dir, tot el que fem està pensat amb aquest binomi que dèiem, ètica i salut. Doncs, si en cas, ara parlarem de la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: I aquesta setmana hem seleccionat dues pel·lícules que ens conviden a la reflexió sobre valors i principis relacionats amb l'ètica i la salut. Començarem amb No coneixes a Jack, una pel·lícula estrenada als Estats Units l'any 2010, escrita per Adam Meiser i dirigida per Barry Levinson. Josep, de què tracta aquesta pel·lícula?
1: És una pel·lícula biogràfica sobre el doctor Jack Kevorkian, més conegut com el doctor Mort. Des del començament dels anys 90 ha estat la figura més representativa en el debat sobre l'eutanàsia després d'intervenir en més de 130 casos de suïcidi assistit. Es va convertir en un personatge mediàtic que es va veure involucrat en interminables batalles legals en què defensava el dret a morir dels seus pacients.
5: I anem tot seguit a la segona pel·lícula que us recomanem, que és Les ales de la vida, una pel·lícula espanyola de l'any 2006 dirigida per Toni Canet. Josep, de què tracta aquesta?
1: Doncs sí, ara us en faré 5 cèntims. En aquest film és molt interessant el que us explico. L'hem proposat precisament per això. El protagonista és el metge Carlos Cristos, de 47 anys, i se li diagnostica atròfia sistèmica múltiple, AMS, abreviat. Una malaltia terminal neurovegetativa. Un dia es veu que truca a un director de cinema amic seu, el Toni Canet, que va dirigir aquesta pel·li, i li proposa que registri la seva lluita per viure i morir dignament sense cap dramatisme. I, si és possible, amb un somriure, acompanyant-lo en el trànsit entre la vida i la mort. Així ens ho va fer, ho li va proposar, i justament aquest documental va ser premiat amb el primer premi al millor documental a la 51a Setmana Internacional del Sistema de Cinema de Valladolid. Bé, és un gran tema, no?, aquest d'aquí, aquesta persona que també ha volgut mostrar la seva experiència com morir dignament i amb un somriure. I bé, el documental jo no l'he vist, però m'ha semblat interessant compartir-lo aquí amb tots vosaltres. Què en penses, sí, una miqueta d'aquest film?
2: Era un metge de família de Mallorca, si no recordo malament, i quan es va fer aquest documental es va passar en un congrés de Medicina de Família de la Societat Espanyola de Medicina de Família. Sí, sí.
1: L'has pogut veure, pregunto?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I quina...
2: Sí, sí, sí. És,
1: veus tot el procés,
2: molt alliçonador,
1: no?
2: Sí.
1: En quant a l'actitud del metge?
2: Sí, sobretot l'actitud d'ell, sí, sí, sí.
1: Bé, doncs a veure, són documentals per aprendre, per conèixer i anar més enllà una miqueta d'aquestes barreres que a vegades ens imposem o ens imposen, no? I l'ètica pot ser una d'aquestes brújoles. Compte, pensem en l'ètica, que a vegades a mi em recorda, ara riurem una miqueta, no?, a l'ètica que vaig estudiar filosofia, que ens va servir per després per alliçonar-me, no?, l'ètica civil, l'ètica del nostre dia a dia, que a vegades l'oblidem, i a vegades és una utopia, com semblava i ens deia en Joan Manel Serrat. Per tant, que endavant amb Unicrits, i ara passarem doncs al racó del conte.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: Al poble de Castellfollit, la doctora Clara tenia una regla d'or que practicava al seu consultori: escoltar amb els ulls i el cor, no només amb l'oïda. Un dia arribaren dos pacients a la vegada. El senyor Roure, un home gran, amb un dolor de pit, que li feia fer ganyotes. La Laia, una nena de 8 anys amb febre i un gran constipat, que no la deixava dormir. La infermera nerviosa li digué en veu baixa: «Doctora, el senyor Roure sembla urgent, però la Laia plora. A qui hem d'atendre primer?» La doctora Clara mirà el rellotge de sorra que sempre tenia sobre el seu escritori. Era un recordatori. El temps és limitat, però l'ètica és eterna. Sense dubtar, s'agenollà davant de la Laia. «Sé que et sents com un flam. Abans de res, vull que sàpigues que aquí estàs segura». Li posà la mà al front i li somrigué. Després, girant-se cap al senyor Roure, li diu: «Senyor, vostè és important, però necessito 2 minuts per tranquil·litzar-la. Li prometo que després l'atendré amb tota la meva atenció».
5: El senyor Roure, encara amb dolor, es sentia amb un somriure tendre. «Clar que sí, doctora, la nena primer». La lliçó era clara: dignitat humana. Cada pacient mereix respecte i reconeixement, sigui gran o petit. Priorització ètica. L'urgència física del senyor Roure no anul·la la urgència emocional de la Laia. Cal valorar totes les necessitats. Transparència. Explicar que les decisions generen confiança. En acabar la visita, la infermera preguntà: «Com sap sempre el que és just, doctora?» La Clara assenyalà el rellotge de sorra, que mai s'esgotava del tot. L'ètica en la salut no és un rellotge que corre, és la sorra que recorda que tot ésser humà mereix ser vist, escoltat i cuidat amb el mateix respecte, fins i tot quan el temps pressiona. I des d'aleshores, a Castellfollit, tots els metges duien un rellotge de sorra als seus consultoris, no per mesurar minuts, sinó per recordar que la veritable cura comença quan l'ètica guia mans i el cor.
1: Molt bé, bonic conte. Jo no sé si resumeix una miqueta el que ens has explicat, però és un conte i ens ha semblat que el podríem compartir, parlar d'aquests valors de l'ètica, d'aquests fets deontodològics, no?, quan una doctora que tu t'hi has trobat mils de vegades, no?, et venen dos urgències, aquí agafo primer, quina és la prioritat? Tu com et guies? Pel cor? Per no sé, la teva intuïció?
2: Bueno, per un conjunt de coses, no?, suposo.
1: Sí, un conjunt de coses.
2: Un conjunt de coses, sí, sí, sí.
1: Que determinen de dir... Sí. Primer tu i segon, sí. I que ningú s'enfadi, no?
2: Clar, un conte és un conte i parla de respecte i està molt bé, és molt interessant, però, clar, un senyor de molta edat amb un dolor en el pit...
1: Fa pensar que...
2: Potser m'emportaria la nena a dintre del consultori mentre la calmo, li aniria fent un electro en el senyor.
1: Clar. Depèn de què hi ha, tu clar. Ja sospites, dius, exacte. Aquí pot haver-hi un problema cardiovascular, per exemple, o una cosa greu, no?
2: Sí, sí, per això. Per un conjunt de coses.
1: És per un conjunt de coses. Mm. Molt bé, hi ha una cosa que per mi és recurrent, això és personal, però la vull compartir amb tu, ja que et tinc aquí. La veritat, a veure, davant d'una consulta, la veritat sempre s'ha de dir... Ja ho hem comentat una miqueta, però...
2: A veure,
1: hi ha persones... Jo et vinc a la consulta, o un senyor que forma part de la teva cartera, doncs, de pacients, i tu li detectes segons l'analítica de sang o, diguéssim, la radiografia o l'eco, el que sigui, o la ressonància, dius: «Ostres, aquí hi ha un tumor que no m'agrada gens». Clar, a vegades quan sentim tumor maligne o carcinoma, ja ens esverem, ja ens espantem. Clar, suposo que tu ja ho deus tenir bastant per la mà, però què és convenient? O depèn de com és la persona, se li diu d'una manera, d'una altra?
2: Clar,
1: com tu manegues, tu?
2: Aquí podem veure la diferència entre l'ètica en general, l'aplicació...

0: formació vol saber i fins a on vol saber. Actualment ara he canviat molt, jo fa 40 i pico d'anys que he exercit la medicina, durant 47 anys, crec, sí, 47. Al principi de l'exercici la gent no volia saber diagnòstics, sobretot si eren cancerosos, encara que hi ha malalties que són pitjors, perquè tenen pitjor pronòstic.
1: Clar, clar.
0: El que passa és que la gent no ho sap. I ara el que no volen saber és el pronòstic. Ara el clar, diagnòstic clar. Sí el volen saber,
1: el volen saber.
0: Estan informats, vol que tothom sap la quimio, la ràdio, etc. No? Perquè és molt difícil que t'enviïn amb una consulta de radioteràpia oncològica i tu no te n'enteris de per què estàs allà.
1: Això,
0: i són informacions difícils d'amagar,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: En canvi la del pronòstic ara està més complexa. Però en resum és a cada pacient el que vol saber.
1: Això m'està molt
0: i
1: bé.
0: Fins a on vols saber.
1: Això està molt bé, perquè és el teu criteri, i també és un criteri ètic, el principi de beneficència, de no maleficència, no? Mm-hmm. Clar, a mi, jo de la manera que per exemple, doncs, soc una miqueta, em pot condicionar la resposta del diagnòstic, sí. Em pot condicionar.
0: Sí, però hi ha una cosa que també hem d'evitar, que és el que se'n diu la conspiració de silenci. És aquella persona, això està en una... La mort de l'Ivan Illich ja està escrita, no? Que és una persona que està malament, sap que està malament, veu que cada vegada està pitjor i ningú n'hi parla al seu voltant.
1: Clar, la conspiració de silenci.
0: La conspiració de silenci.
1: Sí, sí, sí, sí. Això aquí també...
0: Fa molt de mal, eh?
1: És el que anava a dir, és molt destructiu, això. Perquè veus, vas veient que et vas marfonent, que et vas apagant i dius, bueno, aquí ningú em diu res o què?
2: La degradació de la persona i que ningú li comunica el per què està així i els interrogants mentals que té la persona de dir, escolta, i ni a mi ningú m'explica per què estic reaccionant així o per què el meu cos està reaccionant d'aquesta manera.
0: Per això, que cada s'ha d'individualitzar cada persona després.
1: Molt bé, molt bé. Jo no sé si per arribar fins aquí, doncs això són els anys d'experiència o aquests cursos que es fan des del Col·legi Oficial de Metges o és la intuïció, perquè clar, penso que s'ha de tenir molta empatia i saber guardar doncs, una mica de silenci i donar la resposta quan el pacient doncs, ens la demana o sí. Està, doncs, diguéssim, preparat. Bé, ja no ens queden més moments per compartir, ens queda res, un minutet. Ens haurem d'acomiadar, de veritat, m'ha encantat. Fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Roser, per acompanyar-nos en aquest programa, per les teves aportacions, coneixements, un altre plaer, una abraçada des d'aquí al meu lloc. I a veure si et podem reveure en un altre tema o una continuació d'aquest tema.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs res, fins a la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació dels qui han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la doctora Roser Marquet i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la salut és un món sencer. Inclou no només el cos, sinó també la ment, les emocions i l'esperit, i a la vegada inclou no només el dolor o el ple.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure

0: viure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president, el també popular Juan Jesús Vivas, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan i en quines condicions.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: El Ministeri de Joventut i Infància ha començat a gestionar per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. L'anunci arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants de Ceuta, inclosos els menors. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha explicat que l'objectiu és protegir l'interès superior dels menors. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
3: No podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: Un altre dels temes del dia, les temperatures han tocat sostre al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'ha superat els 40 graus. Les màximes han arribat als 41 a Lleida, a Vinebre i a Sant Romà d'Abella. També hi ha un avís actiu per calor nocturna aquesta matinada dijous a les comarques del litoral sud i central. Demà la calor afluixa una mica, sobretot a l'interior, al Pirineu i Prepirineu. Hi ha activat el Pla Inuncat en situació de prealerta per les pluges previstes intenses fins divendres, previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de calamarsa també els dies 20, 21 i 22. Per cert, que hem sabut avui que Barcelona viu un estiu molt més càlid del normal, amb nits 3,3 graus més càlides i dies 4,6 graus més calorosos de l'habitual. Són dades d'avui de l'Observatori Fabra d'entre l'1 de juny i el 19 d'agost. I el nou Barça s'ha presentat davant de l'afició aquesta tarda en el trofeu Joan Gamper amb la novetat de Rodri. El Barça guanya de moment a la Ligue 1 a 2-1.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Sherlock Holmes és el protagonista de la primera secció del programa.
5: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
4: Agafaran al testimoni unes dones sàvies. Què és ser bruixa? Qui eren realment les dones acusades de bruixeria? Glòria Sabater publica La Catalunya Embruixada a l'editorial Cossetània, una mirada real amb noms i cognoms per homenatjar a aquestes dones jutjades irracionalment.
6: Jo tinc la sort de, per la meva faceta com a investigadora a la universitat, em moca en un projecte d'investigació que treballem amb manuscrits medievals catalans conservats des de ben bé el segle XIII fins a impremta, l'arribada de la impremta, no? Estudiem incunables. I hem estudiat molts manuscrits de medicina escolàstica, on hi ha els grans tractats de tot aquest coneixement que emana de la universitat, i entre aquests textos hi ha oracions, fórmules, que hi ha, on apareix un sincretisme fabulós entre el que tu dius, una oració al Pare Nostre, amb paraules estranyes intercalades en aquesta oració, i amb finalitats curatives, però clarament màgiques.
4: A Maria Carme Roca obrirem una nova aventura de la Fada Nina, una col·lecció preciosa il·lustrada per Carles Arbat i publicada per Baula.
7: A veure, sóc una friqui de les paraules, m'encanta jugar amb les paraules, i llavors quan en trobo alguna que m'agrada, de vegades, clar, no la pots fer servir en aquell moment, però me la reservo, no? Tinc com una capseta de paraules, per dir-ho així. I aquesta la trobo molt bonica, també perquè, clar, generalment què passa? Que les coses que potser aparentment no semblen útils o potser, doncs, bueno, que no serveixen, és això, que no serveixen per res, no? Són birimboies. No? I ens trobem amb moltes coses així. I de vegades li podem donar com una segona vida perquè ho podem reciclar, o de vegades no. Pues, és una cosa que ja no serveix, evidentment, per res i ha d'acabar petant a la deixalleria, no?
4: Continuarem amb els joves. La Misha ens anima a participar en la 7a jornada de joves lectors.
8: Per fer possible aquesta 7a jornada de joves lectors, que per qui no la conegui és una trobada que organitzem presencialment cada any a la Biblioteca de Sant Andreu, ara entraré en més detalls, no? Doncs per fer possible aquesta activitat i moltes més, però principalment la 7a jornada de joves lectors, hem engegat una campanya de Verkami.
4: I acabarem amb una aventura juvenil, la primera d'en Martí Gironell. L'última pantalla, publicada per Estrella Polar.
9: I l'em va dir, escolta'm, i per què no pensem a fer alguna cosa pel públic més preadolescent i adolescent, no? Com, per exemple, el gran que tinc a casa, que està a aquesta edat de 13-14 anys, que també és difícil perquè estan més enganxats a les pantalles que en els llibres. I vaig dir, bueno, hi donarem unes voltes. I precisament va anar per aquí la idea, no? Dic, doncs, podria fer una història en la qual la protagonista fos algú que té aquests... que això, 13 anys, 13-14 anys, que és addicte a les pantalles i als videojocs i que tant els pares com l'institut decideixen posar fre a aquesta addicció enviant-la a un lloc que és el poble on viuen els seus avis.
0: Un cop repassat el nostre sumari, anem ara pels continguts d'aquesta edició 335 de El Calaix, temporada 7, capítol 30. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies. Aquest mes de març acaba d'aterrar a Amazon Prime la primera temporada de El jove Sherlock.
2: Protagonitzada per Hero Finds Tiffin i amb el carismàtic Guy Ritchie dirigint els dos primers capítols, la sèrie, que està inspirada en la saga de llibres juvenils homònima d'Andrew Lane, ens trasllada a les primeres aventures d'aquest detectiu nascut el 1887 de la ploma d'Arthur Conan Doyle. En el context de l'Anglaterra victoriana, concretament a l'Oxford del 1870, i amb capítols plens d'acció, no espereu un origen convencional del jove detectiu.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
0: Nosaltres també ens n'anem als inicis, però del Sherlock Holmes literari.
2: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels quatre, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres tres novel·les.
0: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
2: Tornem a Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
0: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
2: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Glòria Sabater és escriptora, doctora en filologia i professora a la Facultat de Filologia i Comunicació a la Universitat de Barcelona, especialitzada en literatura i cultura medievals. És autora de diversos estudis acadèmics, apassionada per la literatura i la història, combina, a més, l'escriptura amb la recerca acadèmica. La seva primera novel·la, La filla de Lilith, ha estat reeditada per Rosa dels Vents. Amb El vel de la deessa va guanyar el premi Néstor Luján de novel·la històrica. Entre altres, ha publicat els àlbums il·lustrats Bruixes i fades, l'assaig Medicina en femení i la novel·la Mort al Palau. La seva nova proposta literària, la de Glòria Sabater, és un homenatge a aquelles dones sàvies i racionalment perseguides durant la cruenta i salvatge cacera de bruixes esdevinguda al llarg de més de dos segles a tota Europa. Una invitació a veure-les a través d'històries reals i noms propis. De quina manera es van perseguir les que no seguien el model de feminitat que la societat havia imposat i que tenien uns coneixements percebuts com a perillosos? Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: No eren bruixes, eren dones. Aquest és el hashtag que hem escoltat moltíssimes vegades. Nosaltres, des d'aquí, discrepem i diem que sí, que eren dones, però també eren bruixes. Glòria Sabater Marín,
4: bruixes, què és ser bruixa? Perquè eren bruixes i penso que encara ara som bruixes.
5: Sí, hola, què tal?
4: Benvinguda, perquè jo vaig directe ja...
5: Al gra,
4: sí,
5: directament.
4: Però allò, al moll de l'os, eh?
5: Sí, bàsicament es tracta de dotar d'un altre contingut el concepte bruixa. Explicar d'on ve, cap a on va i què defineix. I per què serveix per definir aquestes zones. Perquè a partir d'entendre que eren més que unes pobres zones, que eren més que unes zones marginades, aïllades, jo crec que és el que, amb aquesta redefinició i amb aquest estudi i amb aquesta voluntat de preguntar-nos què vol dir ser bruixes, les posarem en el seu lloc. Els farem l'homenatge que es mereixen i donarem valor a la cruenta persecució que van patir durant segles. No van ser perseguides per ser unes pobres dones, unes simples dones, al boc expiatori. Van ser perseguides per alguna raó més i es tracta d'explicar-nos quina és aquesta raó.
4: No és la primera vegada que t'endinses en aquest món. Jo penso que tu et fascina, però a més, clar, tu et mous entre arxius. Tens aquests documents a la mà. I jo, una cosa que em fascina molt a mi és quantes vegades no t'hauràs trobat aquests conjurs, no? Perquè això potser és el que més crida al final l'atenció. Després parlarem de realment si són conjurs o no són conjurs, no? Però aquestes oracions, perquè fins i tot podríem dir compara nostra.
5: Exacte.
4: Es podria equiparar, ara em faran heretge de l'Església.
5: Totalment.
4: Sí, però són aquestes oracions, no? Són aquests desitjos, són encomanar-se, en aquest cas, o a Jesús, o al diví, o a l'univers, o a qui sigui.
5: Sí, totalment. És a dir, jo tinc la sort de, per la meva faceta com a investigadora a la universitat, em moca en un projecte d'investigació que treballem amb manuscrits medievals conservats, manuscrits medievals catalans conservats des de ben bé el segle XIII fins a la impremta, l'arribada de la impremta, no? Estudiem incunables. I hem estudiat molts manuscrits de medicina escolàstica, on hi ha els grans tractats de tot aquest coneixement que emana de la universitat, i entre aquests textos hi ha oracions, fórmules, que hi ha, on apareix un sincretisme fabulós entre el que tu dius, una oració al Pare Nostre, amb paraules estranyes intercalades en aquesta oració, i amb finalitats curatives, però clarament màgiques. Aleshores, és aquests coneixements que es filtren en els textos acadèmics, que denoten que hi ha tot un coneixement, em nego a dir supersticiós, és un coneixement que es transmet per via oral, em nego també a dir popular, perquè la lírica dels trobadors es transmetia oralment i és la gran lírica, la gran literatura culta, del segle XII. Per tant, comencem a dissociar oralitat amb popular o amb un discurs de menys vàlua intel·lectual. Són dues vies de transmissió paral·leles que a l'edat mitjana, afortunadament, conviuen i s'alimenten. Aleshores, a mi aquests conjurs, aquestes oracions, em parlen d'un coneixement que està en mans de les dones, que es transmet en entorns femenins de mares, a filles, de veïnes, que implica una manera d'entendre el saber, una manera d'entendre la medicina, una manera d'entendre el món, diametralment oposat al que s'instaura dins de l'escolàstica i de les universitats.
4: Jo tenia por quan vaig agafar el llibre perquè vaig pensar que, com que sempre, és un tema, no sempre, perquè s'ha escrit gèneres diferents, però com que és un tema que ja havies tocat, per exemple, medicina en femení, fades i bruixes, però en canvi aquí has fet el que jo trobo al·lucinant, és un treball de síntesi amb una quantitat de bibliografia perquè ens arribi als simples mortals, el concepte de l'essència. És veritat, perquè, clar, segons quins llibres s'han de fer, vull dir, s'ha d'investigar, hi ha d'haver aquests memoràndums, no?, i aquestes tesis. Però després, per nosaltres, moltes vegades aquí ja no ens hi endinsem. I aleshores penso que Catalunya embruixada podríem dir que és un llibre que ens resumeix una miqueta tota aquesta història i ens aporta l'essència. Sí? Vaig per aquí?
5: Sí, sí. Bàsicament és... aquell fet de vaca rumiadora que deia que li diuen els alumnes. Primer hem de rumiar, no? És a dir, hem de mastegar, rumiar, tornar a mastegar, tornar a rumiar. Aleshores, de fet, aquest llibre és el resultat de hores i hores i hores i hores i hores de lectura de tota la bibliografia acadèmica sobre el tema, que és una lectura que ja, com tu molt bé dius, vaig començar quan vaig escriure Bruixes, quan vaig en la meva faceta com a investigadora. Tots aquests treballs, jo els estic treballant, els he estudiat, els he digerit. I un cop digerits és com, què m'aporten? És a dir, d'aquesta lectura, què puc treure jo? Què és el que em ressona? Què és el que hi estic d'acord? Què és el que trobo a faltar? Des de la meva perspectiva de quin homenatge vull fer a aquestes dones i quin és el camí, perquè això és un m'aturo, reflexiono per continuar caminant. Cap a on vull caminar, allunyant-me del cercle que crec que es mouen molts d'aquests treballs. Hi ha una sèrie d'afirmacions, hi ha un discurs molt ben trebat, això està clar, eh? I a partir d'una sòlida investigació, que és de la que jo també m'alimento, d'aquesta bibliografia, però jo m'allunyo d'aquesta roda, d'aquest discurs, per donar una mirada nova, per dir, ei, i si anem per una altra banda? I si la mirada l'enfoquem des d'un altre lloc? Aleshores, aquest treball, aquest llibre, és replantejar-me aquesta mirada. És a dir, mirem aquestes dones amb uns altres ulls més... no és la paraula respectuosos, més en consonància amb elles, més respectant el seu entorn, la seva mirada. Intentem mirar-les amb la mirada amb la que es miraven elles. M'estic enrotllant com una persona, però no sé si m'entens.
4: Estàs intentant trobar la paraula. Jo Exacte. Sempre d'això n'hi dic essència, realment. Sí. Jo penso que el que sí que trobaran en aquest llibre és la naturalesa real del que elles eren. Penso que les has dibuixat i penso que això ho trobaran llegint-ho.
5: Sí, com a mínim, sí. I convido a mirar-les amb aquests ulls, a trobar l'essència d'aquestes dones, anar més com a dones...
4: Com a dones que són bruixes.
5: Com a dones que són bruixes, què vol dir ser bruixes? Com a dones que són d'una manera determinada i que aquesta manera determinada de ser, aquests coneixements que tenien i aquesta mirada màgica i aquestes creences és el que porta a la seva persecució, a la seva cacera, a la cacera de bruixes, a la seva no acceptació dins d'una societat que estava canviant.
4: S'ha de llegir. S'ha de llegir.
5: Sí, perquè... Sí, perquè... Sí.
4: Sí. La Glòria i jo ara estem d'acord.
5: Sí.
4: Bé, fem una aturada perquè tu parlaves d'homenatge i aquí sí que hi ha una cosa que m'agrada moltíssim i és que hi ha molts noms i cognoms.
5: Sí.
4: Però no només, com per exemple Joan Malet, que tenim molt clar que era molt conegut, però a més n'hi ha diversos. Sí que hi ha d'una banda i de l'altra, però també de totes aquestes dones que bueno, quin horror, o sigui... Mira, jo m'atreveixo a dir que la primera vegada que em va impactar molt veure què succeïa realment va ser al Museu de la Inquisició, a Carcassonne. Tu també hi has estat?
5: Sí, sí.
4: Sí. Encara ara estic esgarrifada, tinc unes imatges que m'acompanyaran fins a l'últim dels meus dies. Llegir-te ha corroborat una mica realment el que... Bueno, ha corroborat totalment el que realment se'ls hi feia, perquè tot això està documentat, està escrit i se sap que aquestes pràctiques es van dur a terme.
5: Sí, jo tota la reflexió que aboco en aquestes línies parteixen d'aquests estudis dels grans historiadors que s'han apropat a la cacera de bruixes, el doctor Coverro, el doctor Pau Castell, una sèrie de professionals i d'experts en la cacera de bruixes, en l'estudi de la cacera de bruixes. Jo parteixo d'aquests estudis, de tota la feina que ha fet Pau de treure els noms d'aquestes dones als arxius i plasmar-lo en mapes que es poden trobar a la revista Sapiens. Jo parteixo d'aquí. Passa que, clar, aquests noms trets de context, on apareix data de naixement, data de mort, en quin lloc van ser acusades i condemnades, jo intento humanitzar aquests noms, apropar-nos al que eren elles.
4: Considero que ho has aconseguit. Jo voldria citar-ne algun, o potser els vols llegir tu, perquè aquests són de... Bueno, entre els anys 1618 i 1620 hi va haver 12 dones de Viladrau que van ser jutjades
2: torturades i penjades per bruixes. La pentinada, la Margarida Torra, que era àlies Torrevella, que va morir a presó, la Rifana, Vergés, Margarida Puig, àlies Caçadora, Margarida Xemeneia, Francesca Trèmol, àlies Becada, Maria Joaneta i Serrat, Antònia Rosquelles, Esperança Marigona, Lluïssa Estranya. I clar, jo a mesura que anava llegint aquests noms, Glòria, pensava, ostres, sí que ens n'anem molt enrere en el temps, no? Però totes les famílies, tots els descendents, també feia aquesta pregunta. Què passava? Perquè elles eren torturades i en aquest cas van ser penjades. Però clar, aquesta taca quedava a la família, clar, no?
5: Totalment. Moltes d'aquestes famílies marxaven del poble. Elles havien intentat, en alguns casos, ja veureu, intentaven fugir del poble, anar-se'n a un altre poble, però la seva fama
2: les perseguia.
5: Hi ha un cas que ja veureu d'una dona va ser penjada i el familiar va despenjar el cos.
2: Ah, sí, això ho he trobat tremendo.
5: Sí, és l'última dignitat, sí. L'últim acte d'amor d'una família que diu me l'han matat, però el seu cos no el cremaran. O no el disseccionaran, perquè després tallaven el cap i podien... O sigui, era la humiliació última. No és només penjar-les a la forca, sinó després cremar el seu cos, amb el que implica, des d'una perspectiva catòlica, cremar un cos.
2: Clar, entrem aquí en què jo també... Una de les qüestions que m'anava preguntant, no?, que em feia jo a mi mateixa quan llegia el llibre, era... Moltes d'aquestes morts... van ser assassinats. Moltíssimes. Perquè penso que en aquella època qui deia que tal persona havia fet això, o fins i tot el Joan Malet, molts d'ells eren conscients de que això no era veritat.
5: Totalment.
2: Per tant, estem parlant d'una cacera absoluta.
5: Totalment.
2: I assassinats absoluts.
5: Totalment. A partir de les lectures de la bibliografia que veureu que hi ha al final, que és la bibliografia acadèmica, queda en evidència que hi ha un negoci. De la pròpia, els propis membres de la justícia, la pròpia organització judicial s'organitza en una mena de negoci alternatiu i paral·lel al sou que ja rebien com a homes de justícia.
2: Sí, sí.
5: I perquè, clar, rebien el que tu dius, rebien diners extra per localitzar i a justícia aquestes dones. Per tant, era un negoci. I un negoci molt ben tramat. I qui decidia, qui cercava, qui buscava, qui determinava que una dona era bruixa, qui les passava per tot el procés judicial, eren homes.
2: Sempre.
5: Sempre.
2: Tampoc que faci res més. Assaboriu la Catalunya embruixada, elles, la seva història i els seus indrets, publicat per Cossetània, de Glòria Sabater Marín. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Mònica.
0: Sempre és un plaer tenir amb nosaltres a Maria Carme Roca. I avui, repeteix, ens agrada. És llicenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia Catalana i durant anys s'ha dedicat a l'ensenyament. Ha conreat la literatura infantil i juvenil, el conte curt, l'assaig i la novel·la. Guardonada amb el Premi Lola Anglada de Contes Infantils i el Premi de Literatura Infantil Joaquim Ruyra, entre altres, és autora de la col·lecció de La Fada Nina, il·lustrada per Carles Arbat. Avui, Maria Carme Roca ens presenta un nou títol. La Fada Nina col·lecciona birimboies. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Una de les novetats que arriba per als més petits de la casa, però de la qual jo n'estic molt enamorada pels colors, per les il·lustracions i per les històries tan divertides, és una nova aventura de la Fada Nina. Aquest cop, pareu orella, col·lecciona birimboies. Ei, no ho havia escoltat mai. Maria Carme Roca, benvinguda.
6: Moltes gràcies. Feliç de ser aquí.
2: Escolta, birimboies. És un mot preciós, una paraula preciosa, però jo no l'havia escoltat mai.
6: Bé, jo a veure, sóc una friqui de les paraules. M'encanta jugar amb les paraules. I llavors, quan en trobo alguna que m'agrada, de vegades, clar, no la pots fer servir en aquell moment, però me la reservo, no? Tinc com una capseta de paraules, per dir-ho així. I aquesta la trobo molt bonica, també perquè Clar, generalment, què passa? Que les coses que potser aparentment no semblen útils o potser pues, bueno, que no és això, que no serveixen per res, no? Són birimboies, no? I ens trobem amb moltes coses així. I de vegades li podem donar com una segona vida perquè ho podem reciclar, o de vegades no. Pues, és una cosa que ja no serveix, evidentment, per res i ha d'acabar petant a la deixalleria, no? Però, bueno, clar, en aquest cas, la Fadanina, com és ella tan així eixerida i encuriosida i tot, i pel bosc, bueno, ella troba birimboies que li fan gràcia, i amb les seves amigues, les fadetes, doncs també es dediquen a col·leccionar-ne. Que això més, quan som petits, i fins i tot grans, trobem un objecte que això, que no dius, bueno, i per què ho faré servir, això? Però ens agrada. Ens agrada i el guardem. I ella, doncs, ella també ho fa. I el que s'arriba a trobar en el bosc, mare meva.
7: Això és perquè hem de passejar més pel bosc.
6: Sí, és que a més es troba, esclar, ella es troba, entre altres birimboies, es troba un mitjó que té un forat. Clar, un mitjó, un forat, i a més un forat important. Dius, què en fem d'això? Però amb ella li sona aquest... li és conegut aquest mitjó. I clar, això la portarà a una pista, la portarà doncs amb un personatge que sempre pues, bueno, ha fet la guitza, és el personatge, el dolent de la història, és en Ninot en Bruixot, i ve d'aquí un dia que en Ninot va perdre aquest mitjó, no? I ella, clar, i ella se'l guarda a la seva bossa que porta les boles de llum, que sempre va ella amb boles de llum que fabrica ella, i això la serveixen doncs, per defensar-se, per fer màgia, vull dir, perquè ella no fa servir vareta màgica, això és per les fades d'una altra època, i ella fa servir boles de llum. No? I clar, aquell mitjó li passa alguna cosa molt, molt especial perquè està en contacte amb les boles de llum i es transforma.
7: I fins aquí podem llegir, eh?
6: Sí.
7: Ara, la màgia sempre hi és molt, molt, molt present. També tindrem alguns conjurs, perquè també hi trobarem, eh?
6: Sí, clar.
7: Perquè ella es fa les seves boles, els seus conjurs, les seves cosetes, també n'aprendrem. I a mi fa molta gràcia perquè, escolta'm, aquesta Fadanina ja és la sisena aventura que viu.
6: Sí, i de fet tanca la col·lecció, aquesta, perquè ja pel final que té ja també doncs, és un tancament, no? Llavors això no vol dir que, perquè a veure, la Fadanina és molt possible que ho faci, que torni a aparegui d'una altra manera, que torni a aparèixer d'una altra manera, però en principi aquest sisè títol és l'últim de la col·lecció.
7: Ho dic perquè molts ja teniu la col·lecció sencera, però els que ens esteu escoltant i encara no heu descobert la Fadanina, que sapigueu que teniu uns altres 5 títols. Teniu conjurs. I una cosa molt important també en aquesta aventura és el reciclatge.
6: Sí, perquè la fada guia, que és la seva mestra, els explica com va tot això. I, de fet, ja en el... clar, què ha passat amb el Ninot, el bruixot? Que ja una vegada el van enviar a l'espai sideral, però, com és un bruixot, ell va tornar. Després de malifetes, el van portar a la deixalleria perquè no servia per res, en Ninot, el bruixot. En una altra ocasió, doncs, perquè, ja dic, ell sempre torna, és un bruixot, té màgia, el van com petrificar, el van convertir en una mena d'estàtua en el bosc perquè no fes cap més malifeta, però es va tornar, doncs, bueno, a despetrificar. I ara hi ha hagut algun canvi.
7: No, potser hem trobat la fórmula, a veure què és
6: sí.
7: El que faran.
6: Sí,
7: ara,
6: sí.
7: N'hem fet de coses amb el Ninot Bruixot. Aquest home també és molt sofert, eh? És resistent.
6: És molt sofert.
7: És resistent.
6: És sapastre, és malcarat. No, a veure, és maldestre, és que no sap fer les coses bé. Però, clar, també té aquell punt doncs, de... Bueno, dolentot, li agrada fer malifetes, li agrada, per exemple, el bosc, doncs, pues, si s'omple de deixalles, de gent que també de vegades doncs, no té cura i ho deixa tot, i ell està encantat de la vida, que es morin les plantes, que s'hi aboqui el que no s'hi ha d'abocar, i, clar, ell col·labora en tot allò que no és positiu, no? I al revés de la Fadanina i les fades, que, de fet, a veure, recordem-ho, que les fades és un esperit benèfic de la natura, i estan, doncs, per ajudar, per ajudar, i és el que fa ella i companyia.
7: Unides a la natura, no? Una de les coses que a vegades oblidem, no? Amb tanta ciutat, amb tantes coses materials, i oblidem, però sempre ens queda aquest espai de la Fadanina per recordar d'on venim, Maria Carme Roca, per recordar d'on venim.
6: I la màgia, no? La màgia que hem de també posar a les nostres vides, perquè moltes vegades, a veure, hem de trepitjar de peus a terra, però si ho amanim amb això, doncs amb il·lusió i en pensar que tal vegada potser podem millorar el món, no? Intentar-ho.
7: Hi ha de ser aquest esperit, hi ha de ser, i a més són contes que al final si els comparteixes, no?, amb els petits.
6: Sí.
7: Vols dir que una mica la màgia no és que els grans llegim els contes als petits perquè recordem el que érem?
6: Segur, segur, perquè en aquell moment, quan estàs llegint un conte, un menut, tu tornes a ser, jo torno a ser una nena petita. Quan escric els contes, doncs, clar, és una manera de rejuvenir-me genial, eh? No hi ha crema que ho superi, això. I clar, és quan veus la careta que fan els petits lectors quan els expliques el conte, quan els el llegeixes, i quan aprenen els que són més grandets a llegir-lo ells mateixos, no? Sí, perquè són unes històries que les pot llegir un adult i amb com té unes il·lustracions, ho has dit, en Carles Arbat fa unes il·lustracions precioses, sí. Pot seguir el conte. Però quan ja és una miqueta més gran i com estan amb lletra lligada, doncs els primers lectors doncs, també doncs, és un element que els ajuda a llegir.
7: Heu fet un gran equip, Maria Carme Roca i Carles Arbat, amb il·lustracions i text i aquesta imaginació. Que visca la màgia i que s'encomani a tothom, eh?
6: Total, això sí que s'ha d'encomanar, del tot.
7: Moltíssimes gràcies per una història més i espero que ens retrobem entre màgia i lletres.
6: Segur. Ara. Moltes gràcies.

0: mensualment, Misha està aquí amb nosaltres per parlar-nos i recomanar-vos literatura infantil i juvenil. Però avui, Misha la tenim com a membre de l'Associació de Joves Lectors Catalans, on preparen la seva setena jornada amb un Verkami. La Misha ens ho explica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: Nosaltres, com sempre, intentem com a mínim sumar forces i unir forces amb els joves lectors. I si dic joves lectors, ja sabeu que la nostra convidada d'avui és la Misha. Benvinguda.
2: Bon dia, Mònica.
1: Joves i lectors ja tenen nom propi. I arriba la setena jornada de joves lectors. I aquesta ja he fet una cosa que m'agrada molt, perquè si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. I això em sembla molt bé. Què és el que heu organitzat?
2: Doncs per fer possible aquesta setena jornada de joves lectors, que per qui no la conegui és una trobada que organitzem presencialment cada any a la Biblioteca de Sant Andreu, ara entraré en més detalls, no? Doncs per fer possible aquesta activitat i moltes més, però principalment la setena jornada de joves lectors, hem engegat una campanya de Verkami.
1: Un Verkami, a més a més, molt original, perquè jo pensava, dic, no sé quin tipus d'amor, imagineu ja la paraula que dic, haig d'enviar, perquè tenim d'enemics a mans, enviament de recompensa, el triangle amorós, que m'agrada molt. I després el que és la família trobada, l'escollit, l'escollida... Bé, hi ha diverses opcions per poder participar de menys a més, no? Misha, que tots aquests noms... A veure, com ho heu organitzat? Com ho heu fet? Aquesta és la idea.
2: Ho explico. Doncs, de fet, de tant en tant, cada dos o tres anys, sempre ens agrada organitzar un Verkami, que al final és una campanya de micromecenatge per poder, doncs, subvencionar les despeses de les activitats que organitzem. Nosaltres, Associació de Joves Lectors Catalans, som una entitat sense ànim de lucre i, per tant, doncs, fem servir les quotes dels socis i, doncs, això, els beneficis que podem recollir a través d'aquestes campanyes de micromecenatge. Perquè, més una vegada, també ens hem plantejat a presentar-nos a diferents subvencions, però et demanen un mínim i no sempre un mínim de diners i no sempre cobreixen el 100%. Nosaltres som una associació petiteta autogestionada per joves i no sempre ens podem presentar aquestes subvencions. Per tant, engeguem aquesta campanya de micromecenatge i, efectivament, el que té Verkami és que et permet, doncs, oferir diferents nivells d'aportacions, aportacions, diferents quantitats, no? I cada recompensa té un nom, com bé has dit. Doncs, per exemple, si aporteu 10 euros, esteu seleccionant la recompensa d'enemics a mans. Hem jugat molt amb el que se li diuen els tropes, no? Els clichés, aquests elements recurrents a les històries de fantasia i sobretot també de novel·la romàntica i juvenil, no? En aquest cas, doncs, la típica relació de dos personatges que comencen odiant-se i al final s'enamoren, no? Doncs què podeu trobar en aquesta recompensa? Doncs enganxines, pòstits de colors, un quadern de lectura i, evidentment, també una menció d'agraïment al web de la jornada. Després, si voleu anar una mica més enllà, aportar 20 euros, hi ha el triangle amorós, com deies, també un altre d'aquests tropes, un d'aquests clichés molt comuns a la literatura juvenil. Doncs, i en aquest cas teniu tot el que us he comentat abans, més una tote bag de l'associació i un punt de llibre magnètic, no? Mica en mica anem pujant, no? Anem sumant recompenses. I després hi ha la família trobada, que també és un altre trop molt, molt popular, que consisteix en, no?, quan trobes persones que no són la teva família de sang, però construeixes la teva pròpia família, que també és molt popular a la literatura juvenil. I en aquest cas és aparèixer com a col·laborador oficial al web de la setena jornada i també rebre la nostra gratitud infinita. I si a sobre us sentiu super, super generosos i voleu donar 100 euros... Ja tirem la casa per la finestra.
1: Aquí, com que no se sap mai, nosaltres...
2: Allí. Doncs hi ha la recompensa que és l'escollit, l'escollida, no? Que vindria a ser un dels clichés més populars, com ara el de Harry Potter, no? El de Percy Jackson. Aquest és l'escollit. Doncs si dones 100 euros, per nosaltres seràs un heroi, igual que l'escollit, l'escollida d'una novel·la juvenil. I en aquest cas rebries el títol de patrocinador oficial de la jornada de joves lectors.
1: Home, seria magnífic que a la secció de patrocinadors no hi caiguessin els logos.
2: Ojalá.
1: Ojalá. Des d'aquí sí. Animem a tothom perquè sempre parlem, no, de com està la cultura, que sempre costa, que gestionar les subvencions també és complicat, que hi ha moltíssimes ofertes, hi ha molta demanda potser per totes les ofertes de subvencions que hi ha. Per tant, escolta'm, totes aquestes empreses que dius, mira, tenim, sobretot els que teniu fills, els que sou de llegir, aquesta, vinga, va, sortiu al cartell, és bonic, estigueu els escollits i escollides.
2: Oh, sí, mira, m'encanta aquest titular. Estigueu els escollits i escollides de la nostra associació, o sigui, d'aquest projecte tan maco. Efectivament, tenim moltes ganes d'organitzar un any més, en aquest cas ja la setena jornada de joves lectors. Organitzem sempre l'estiu. Aquest any l'organitzarem al juny, ben aviat anunciarem també ja la data. I la nostra idea, com sempre, és fer taules rodones, jocs, sortejos, tot un dia sencer d'activitats perquè els joves lectors puguin desvirtualitzar-se i gaudir, conèixer més com funciona el món dels llibres.
1: Bé, fem una repassada de com ho hem de fer això, on han d'entrar, quin són... És molt senzill, perquè un cop entres a la web ja ho tens a la mà.
2: Sí, podeu fer-ho de dues maneres. O bé entrant al web de Verkami, amb K, verkami.com i buscar setena jornada de joves lectors, o més fàcil encara, aneu a les nostres xarxes socials o al nostre web, que és joveslectors.cat, i veureu que l'última entrada del nostre blog és la notícia de que engegàvem aquest Verkami. I el mateix, si entreu a les nostres xarxes, com ara Instagram, i aneu a la nostra bio, nosaltres som @somajlc, que és l'abreviació d'Associació de Joves Lectors Catalans, doncs a la nostra biografia tenim un enllaç que us porta directament a la pàgina de Verkami. I recordem que com funciona Verkami? Doncs que Verkami, nosaltres ens hem marcat un objectiu que són 700 euros. De moment ja portem assolits uns 440, o sigui, més del 60%.
1: Anem amunt.
2: Anem amunt, i l'únic que heu de fer és seleccionar la vostra recompensa o també podeu aportar sense recompensa, és a dir, fer una donació altruista al projecte. Però fins que no assolim el 100%, no se us cobrarà aquest import. D'aquesta manera, per això ens interessa arribar al 100% per llavors sí rebre les aportacions de tothom.
1: Per poder-ho fer. Jo el que sí que llegeixo és setena. I penso aquella primera vegada que em van parlar... I arriba la setena. Esperem que arribi la setena amb el Verkami fet.
2: Gràcies. Nosaltres també ho esperem. Tal com expliquem al web del Verkami, principalment volem subvencionar la nostra jornada, però tots els diners que puguem anar recaptant a través d'aquesta campanya de micromecenatge el destinarem a totes les altres activitats perquè tenim moltes idees pensades que volem fer durant el 2026 i gràcies a tota la gent que està col·laborant, si tot va bé, ho podrem fer possible.
1: Doncs des d'aquí us animem, ja ho sabeu, setena jornada de joves lectors Verkami. Entreu dintre, cliqueu i penseu que és una llavor per al futur, una llavor per als nostres joves, que ells són el futur. Misha, gràcies per no aturar, per ser incansables, per tot l'equip, per tot el que feu.
2: Oh, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Bé, jo el que sí que estic molt contenta de poder tenir aquests espais de joves i és el que deia, no? Que sou molts joves que treballeu en equip. Tu sempre estàs... Sort que estàs al capdavant i m'estàs sempre burxant, eh? Això també ho haig de dir. És que és com sigui. També haig de dir que a mi se m'oblida de vegades i la tinc allà dient, ei, Mònica, sobretot. I penso que, bueno, fa feliç, no? Perquè s'ha de lluitar molt i deia un autor fa poc, no? Que això era resistència, no? I els joves esteu fent una resistència preciosa des de l'Associació de Joves Lectors. Moltes gràcies, Misha.
2: A vosaltres.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Com ens agrada rebre una vegada més aquí nosaltres a Martí Gironell, escriptor i periodista. Llicenciat en Filologia Anglesa i Periodisme. Pel que fa a la vessant comunicació, ha treballat, entre altres, a Ràdio Besalú, Ràdio Lot, RAC 105, Catalunya Ràdio i a TV3. Pel que fa al món de l'escriptura, doncs és autor dels èxits El pont dels jueus, El primer heroi o La força d'un destí, en narrativa per adults, perquè pel que fa a la narrativa juvenil infantil, de la col·lecció d'àlbums il·lustrats en destaquem Un talp al meu jardí, il·lustrat per Quan Arcudina, i avui ens presenta la seva primera incursió en literatura juvenil, L'última pantalla. La Jordina és una noia de 13 anys addicta als videojocs i diagnosticada amb síndrome de Tourette. Quan els pares l'envien a passar l'estiu a casa dels avis, en un poblet aïllat i sense connexió a internet, sembla que se li trastoca la vida. Una desaparició misteriosa, un videojoc absorbent, una última pantalla en què t'ho jugues tot. Fins on series capaç d'arribar per poder sortir-ne del joc? Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: A la memòria de tots quedarà el dia que se'n van a la llum, aquella apagada que ens va deixar tots amb la natura viva i sense xarxes socials. Doncs ara imagineu-vos que això us passés com a mínim durant 3 mesos. Què faríeu? Els adults, no ho sé. Els joves, estirar-se dels cabells. Però qui sempre treu suc en totes aquestes situacions és en Martí Gironell, perquè s'estrena en novel·la juvenil i arriba L'última pantalla, publicat per Estrella Polar. Martí, t'has passat a l'altre bàndol.
4: No, al contrari, som tots el mateix bàndol. No, què tal? Com estem?
3: Martí, a veure, com és això? Enhorabona perquè has fet aquest pas, no?, cap a la literatura juvenil.
4: A veure, és un repte, és un repte per mi, eh? Perquè, vaja, i per qualsevol autor o autora que s'hi vulgui aventurar en aquest terreny, perquè és això, és per uns lectors igualment exigents que els infantils o que els adults, però que això era un territori que per mi és completament verge i inexplorat, no? Però em venia bé, i alhora l'editora que m'ha estat acompanyant amb l'aventura dels talps, aquelles aventures del talp Felip pel públic més infantil, em va dir, escolta'm, i per què no pensem a fer alguna cosa pel públic més preadolescent i adolescent, no? Com, per exemple, el gran que tinc a casa, que està a aquesta edat de 13-14 anys, que també és difícil perquè estan més enganxats a les pantalles que en els llibres. I vaig dir, bueno, hi donarem unes voltes. I precisament va anar per aquí la idea, no? Dic, doncs, podria fer una història en la qual la protagonista fos algú que té aquests... que això, 13 anys, 13-14 anys, que és addicte a les pantalles i als videojocs i que tant els pares com l'institut decideixen posar fre a aquesta addicció enviant-la a un lloc, que és el poble on viuen els seus avis, un poble perdut a la muntanya on no hi ha connexió a internet, i com tu deies, estarà tot l'estiu allà, aïllada, no?, i mirant de desintoxicar-se i estan tocant de peus a terra diguéssim, de cara a la realitat constantment. Però allà, evidentment, passaran coses que la connectarà a una banda i a l'altra de la realitat, diguéssim.
3: No explicarem quines coses passaran.
4: No.
3: Penso que és un tema molt valent, perquè, a més, agafes aquest tema de l'addicció als videojocs i a les pantalles en un moment que és molt clau, perquè estàs parlant de 13 anys, sí. En aquest cas, aquesta adolescència, preadolescència, no? És aquell moment, sí, que ja comencem a perdre'ls i que no saps per on t'has de tibar, i no és un moment fàcil, eh?
4: No. A veure, a mi, ja et dic, em feia molt de respecte posar-me a escriure per aquesta franja d'edat, perquè si amb els més petitons has d'anar molt alerta com expliques les coses, com les dius, quines paraules fas servir, aquí també. I més amb aquests temes que són molt sensibles per ells i que en cap cas, L'última pantalla, en cap cas el que vol és criminalitzar ni demonitzar els videojocs. Al contrari, és com totes les eines que han vingut i que deriven de la tecnologia, que depèn de l'ús que en facis, són unes eines molt útils, són uns instruments molt vàlids i et serveixen, doncs, a tu moltes vegades per treure't d'un mal pas, per fer-te companyia, per fer-te més valent o més valenta o més capaç en altres situacions. Vull dir, tot això hi és en aquesta novel·la que es diu L'última pantalla, a partir justament d'aquesta addicció, que és un símptoma molt, molt estès en aquesta edat, no? Per desgràcia, perquè també són una generació que han vingut amb les tauletes i amb els ordinadors i amb els mòbils sota el braç, per moltes prohibicions que s'hi vulguin posar, no? Per tant, per mi això era un repte i era una temàtica delicada que he intentat vaja, tocar-la de la millor manera possible i sense això que és, sense dramatitzar tampoc. No?
3: Clar, és que substituir les pantalles per, llegeixo textualment, fer excursions per la muntanya, fer cabanes al bosc, anar en bicicleta, jugar a futbol, banyar-se al riu, pescar, etc. Quina mandra que fa quan no ho has fet mai, perquè clar, nosaltres ho havíem fet i ara ho veiem bucòlic. Bueno, bucòlic, que no és bucòlic tampoc, però ho veiem com... Abans fèiem coses com tocava i no estàvem enganxats a les pantalles, però tu ho has dit molt bé. Ells ja han nascut amb una pantalla al davant i sí. Això ho fa molt complicat i se'ls ha d'animar a que descobreixin tota aquesta part.
4: Clar, clar, evidentment. Per això et dic que jo el que volia era posar una generació davant de l'altra, no? És a dir, la generació dels pares, diguéssim, d'aquests nanos de 13-14 anys també van tenir una... diguéssim, una relació amb els videojocs en aquella època i amb les màquines recreatives. Jo recordo, de la meva època, hi havia molts nanos que estaven enganxadíssims al Comecocos i al Pac-Man i aquestes coses, que eren aquelles màquines, com la que surt aquí a la novel·la, que hi havia els salons recreatius i que això... estaven enganxadíssims i allà 5 duros, no? 25 pessetes de l'època, allà anar fent partides i no les arrencaves d'allà i era hora d'anar a jugar a futbol o això, o anar a fer cabanyes o anar a banyar-se a la piscina, al riu o anar en bicicleta i el tio enganxat allà i no marxava de la màquina ni amb aigua calenta. Llavors, és una mica veure reflectida aquella addicció d'abans amb ara, amb aquestes pantalles que les tens això aquí al palmell de la mà, no? I que la tens molt a tocar i que és una cosa que, això, que la tens a la butxaca i que pràcticament no te'n pots desenganxar si no t'empenyen, diguéssim, no? A fer una altra cosa i veure que, per exemple, en el cas de la protagonista que es diu Jordina, la Jordi, pels amics,
3: sí.
4: Abans jugava a futbol, abans feia taekwondo, abans anava a escalada i tot això ho ha anat deixant de banda perquè, diguéssim, que també té una síndrome, que és la síndrome de Tourette, que és una síndrome que fa que tingui com uns tics i unes grunys i unes manifestacions que fa que ella se n'avergonyeixi, que també es tanqui, que s'aïlli, que, per tant, les pantalles i els videojocs l'ajuden a sentir-se millor i a poder desenvolupar-se, diguéssim, no? Cosa que en el món real no, i es tanca i es va, això, allunyant de mica en mica de la societat i manté 3 o 4 amigues, però d'aquella manera també, perquè les deixa moltes vegades de banda per estar, doncs això, en el seu món, que és on se sent segura, on se sent hàbil, on se sent apta, on se sent capaç, no? I en canvi se sent com rebutjada per l'entorn en el qual s'ha de moure. I això també és una qüestió que hi ha a l'última pantalla i que, bueno, veureu com es resol, diguéssim, no?
3: Ai, sí, no ho puc dir. Jo ara anava a dir moltes coses, però no les puc dir.
4: No. Us les heu de trobar o se les han de trobar...
3: Se les han de trobar.
4: Els que vulguin passar aquesta aventura, els que vulguin anar passant pantalles, també.
3: Però, clar, parlem de l'amistat, parlem de sentir-se, no?, en comunitat, de sentir-se a gust, de sentir-se lliure quan estàs fora d'aquestes pantalles. Que moltes vegades, jo penso que els adults fins i tot també ho arribem a fer, no? Quan estàs insegur a fora, busques el recer de casa i això t'aïlla. Això és... I, clar, això és un tema també que passa a l'escola, que passa amb els amics, que passa... Clar, és que els pares no ho tenen fàcil, tampoc, ni no sempre es veu.
4: No, evidentment. I fins i tot les amigues, diguéssim, no? O els amics que ho veuen i que intenten estirar-te, no? I portar-te una altra vegada allà on creuen que has d'estar, no? Perquè jo recordo que hi ha una conversa que té la Jordi amb una amiga seva que li diu, hòstia, és que estàs enganxadíssima als videojocs i que et perds moltes coses de la vida real, no? D'allà on estem nosaltres, no? I ella diu, ja, però és que jo moltes vegades haig de fingir, no, veig que no encaixo, sí. Haig de fer moltes coses per mirar d'agradar i, en canvi, quan em poso a jugar, hosti, surt el meu autèntic jo, sóc jo mateixa, puc ser jo mateixa, més desvergonyida, no? més descarada, més lliure, diu, i a mi m'agrado així com sóc, no? I clar, l'altre diu, bueno, em sembla molt bé, però jo el que faré és perquè, allò, mans i mànigues, perquè aquesta Jordi que se sent tan segur i tan lliure jugant a les pantalles i jugant en aquest món, doncs surti al món real i que també vegi que en el món real pots ser igualment lliure, descarada, tu mateixa, i sentir-te autèntica i no sentir-te cohibida, no? I aquesta també serà una de les qüestions que es posarà de manifest en aquesta novel·la, que connecta una generació i l'altra, i que, diguéssim, que a través del joc es reconcilien, no? O sigui, és que haig de parlar una mica així passant de puntetes de les coses.
3: Sí, si sí, no, no passant de puntetes. El que sí que podem dir és que moltes vegades els adults no ens en recordem del que fèiem quan eren joves.
4: Exacte.
3: I hem de fer una mica de memòria per posar-hi empatia. Això
4: sí, sí, sí. Difícil, no, no, és així, és així. I, de fet, la generació anterior, perquè la dels avis també, no, que encara ho entenen menys, perquè no, tot això els hi sona molt, molt lluny, diguéssim, també estan allà una mica per fer costat, no?, al jove, no?, i dir, hosti, jo estic amb tu, estic al teu costat, i a veure, jo t'estimo tal com ets i et valoro tal com ets, no?, i la gent que t'estima t'ha de valorar tal com ets, no com ells volen que siguis, i per tant,

0: on no tindria cap connexió amb els videojocs o amb l'altra realitat, diguéssim, amb la realitat virtual, acabarà, diguéssim, tenint una sorpresa de les grosses, no?
1: Sorpresa, sorpresa, que haureu de descobrir i viure, i ja veurem la Jordi com se n'en surt de tot això. Però bé, com tu molt bé has dit, és l'última pantalla, que és el títol d'aquesta novel·la juvenil. Anirem veient quin recorregut té i com va, Martí, aquesta
0: escena. Sí, a veure, jo tinc molt clar que és una altra lliga, mai tan ben dit, i per tant, com tu bé dius, és un altre recorregut el que farà aquesta novel·la, no és ni les aventures del tal Felip, ni les novel·les tipus La muntanya del tresor o El fabricant de records o La força d'un destí, no? Aquest farà un altre camí, però jo l'aniré acompanyant allà on calgui i fins allà on calgui, perquè el que vull és el que sempre he dit, no? I defensat, que a través de les paraules i a través dels llibres, a través de les novel·les i de les aventures, a través de no ficció, pots donar eines per entendre la realitat. I què millor aquesta, que es diu L'última pantalla, per entendre aquesta realitat que tenim a davant amb els nanos que estan amb aquestes màquines que formen part del seu dia a dia i de la seva vida, i que no les hem de demonitzar ni de criminalitzar, al contrari. Hem de mirar d'entendre-les i posar-les de la nostra part, no?
1: Doncs pares, avis, tiets i joves, L'última pantalla, Estrella polar, d'en Martí Gironell, ja la tenim aquí i ja la podem llegir. Així que convidar a tothom que entri en aquesta aventura.
0: Exacte, esperem que sí, i que sigui prou addictiva com perquè vulguin continuar llegint.
1: I perquè n'hi hagi més, Martí.
0: Exacte.
1: Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva amabilitat, i ens continuem llegint.
0: Això espero, gràcies. Salut i llibres.
2: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Arenys. Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, que se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret, llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Richie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Richie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

el single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Xerim Aresté, un guitarrista extraordinari que, a més, ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt, cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Ruper Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, com un tema que es diu Besides, B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenvinge.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Mm.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van superlligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: que m'estic definint,
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinch i ell és el primer.
2: Sí, sí, tal qual. Ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris al moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre. No? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no, vull dir, no ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno, ofrenes perquè cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, no, no. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa. Sí, sí.
2: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això em deien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, ja, el que fan ja és encendre espelmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això després, amb els sedars del cristianisme, es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma. La reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, i és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això és una cosa, no, que penses, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no? No?
3: Ja personetes
2: no,
3: vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
3: Protagonisme total,
2: no? Exacte, no?
3: Sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem quin dia
2: vius. En aquest cas,
3: dius.
2: Més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem
3: tampoc
2: parlant de mil·lennis,
3: sí, sí.
2: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat... Bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida. Vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir-los, aquest costum doncs arrela i a poc a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern, que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual, no? En aquest cas, si ara hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens,
3: clar,
2: no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
2: exacte,
3: superinteressant.
2: Aleshores, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans, per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Començar a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li hem de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que es, directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi em fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim... Les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico però, després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí. Que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola, doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centreeuropeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure... No?
3: Però després fa més il·lusió veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és... La patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina... a la reina Maria Cristina d'Habsburg o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja...
3: Sort que et tinc
2: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats, tots, vull dir que ja hauria, alguna traça hauria quedat. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat. Vull dir, què costa fer una reunió dia a veure? O nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa res. Però bueno, doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia "Good morning to all, good morning to all". És a dir, era "Bon dia a tothom". Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir "Ep!" i la van adaptar a "Happy Birthday to You". Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
3: Uah.
2: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que era miop, no ho sé.
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer bé. Ja ho has dit al principi, que allò dels aniversaris no...
3: Ja estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc. I tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra, sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no? Sinó...
2: Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull, i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
3: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
1: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continuo amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
1: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
1: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
2: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram, sisplau.
1: No, si sobre encara els estarem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis. Normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el Seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el Recinte Modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen, que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que ve el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Palin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant, aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes.
2: Sí.
1: Que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
2: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, no, és que fos realista, sí, però vull dir
1: sí.
2: Que...
1: És un altre
2: segurament
1: tipus
2: no
1: de...
2: es faríem espelmes, faríem matxero, però
1: sí. És un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament.
4: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí, sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també en saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi, jo no sé... És que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Pornau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment, si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar, ni molt menys, tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè, a més, és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música, en general, era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però, llavors, les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un caballo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

grup American. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: Everything I Own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir Todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava al Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America, Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians, com aquest, original de Peppino Di Capri, de 1963.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
1: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura,

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Heart of Gulda. Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació...
1: Keep me searching for a heart of gold.
0: ...amb els sentiments.
1: Keep me searching and I'm growing old.
0: Estava pensant que un record d'amor...
1: Keep me searching...
0: ...també s'assembla a l'amor.
2: Sí.
0: També és una joia.
1: I've been a miner for a heart of gold.
0: I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original... ...tan fantàstica que es feia des de Barcelona als anys 70... Sonaven petits tresors, com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps.
1: Sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: Aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Crocodrils. The Fool de Gilbert Montagnier. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. Ei, si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa, d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.